Una de les obres més conegudes de Ludwig van Beethoven, la cinquena sinfonia en do menor, opus 67, que sentim en la versió de l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigida per Riccardo Schelli.

De Claude Debussy podrem sentir tot seguit el quartet de corda en sol menor opus 10, una obra de l'any 1893 que ens ofereixen els membres del quartet Eben.

0: Fins aquí aquest esplèndid i innovador quartet de corda en sol menor opus 10 que Claude Debussy va compondre l'any 1893. N'hem sentit la versió del quartet Even.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Per continuar, us convidem a sentir les tres gimnopédies d'Eric Satie en la versió del pianista Jean-Yves Thibaudet.

S'acaba aquí la Simfonia per a corda número 9 en do major, una de les 12 simfonies per a corda que va compondre Felix Mendelssohn durant l'adolescència. Sentíem el conjunt de Hanover Band, dirigit per Roy Goodman.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Continuarem amb una de les cinc sonates del recull Armonico Tributo de Georg Muffat que es va publicar a Salzburg l'any 1682. Concretament, us proposem la sonata de cambra número 4 en mi menor en la versió dels membres del conjunt Ars Antiqua Austria.

Hem sentit la sonata de cambra número 4 en mi menor del recull Harmonico Tributo de Georg Muffat en la versió dels membres del conjunt Ars Antiqua Àustria.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem la programació de Catalunya Música, ara sentint el concert de Brandenburg número 5 en re major, número de catàleg 1050 de Johann Sebastian Bach. Ens acompanyen Kati Debreceni, violí, Raquel Beckett, flauta, Malcolm Prout, clavecí, i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Elliot Gardiner.

0: Kathy Debreczeny, violí, Rachel Beckett, flauta, Malcolm Prout, clavecí i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner ens oferien el concert de Brandenburg número 5 en re major, número de catàleg 1050 de Johann Sebastian Bach.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

A Catalunya Música ara us convidem a sentir el quartet amb flauta en la major Kegel 298 de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets són Bartol Kuyken, flauta, Sigiswald Kuyken, violí, Lucy Fandel, viola i Wieland Kuyken, violoncel.

Acabem de sentir el quartet amb flauta en la major, Kehel 298, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets eren Bartol Kaiken, flauta, Sigisbal Kaiken, violí, Lucy Van Del, viola, i Wilan Kaiken, violoncel.

0: Catalunya Música.
1: A continuació sentirem el sextet per a vent i piano FP 100 de Francis Poulenc, una composició per a flauta, oboè, clarinet, fagot, trompa i piano. Ens acompanya The Nage Ensemble.

0: S'acaba aquí el sextet per a vent i piano FP100 de Francis Poulenc. Sentíem el conjunt de Nage Ensemble.
1: Nocturn.
2: La nostra selecció continua amb les danses populars romaneses de Béla Bartók en la versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Finlandesa, dirigida per Sakari Oramo.

L'Orquestra Simfònica de la Ràdio Finlandesa, dirigida per Sakari Oramo, ha interpretat aquestes danses populars romaneses de Vila Bartók.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem a la sintonia de Catalunya Música, ara per sentir el concert per a violí, piano i corda en re menor de Félix Mendelssohn. Sentim Isabel von Koelen, violí, Ronald Brautigam, piano i la New Sinfonieta d'Amsterdam.

0: S'acaba aquí el concert per a violí, piano i corda en re menor de Félix Mendelssohn, una obra de l'any 1823 que sentíem interpretada per Isabel van Coylen, violí, Ronald Brautigam, piano i la Neu Sinfonieta d'Amsterdam.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Per continuar, us convidem a sentir la quarta simfonia, opus 98, de Johannes Brahms, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Leonard Bernstein.

0: Hem sentit la quarta simfonia opus 98 de Johannes Brahms en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Leonard Bernstein.
1: Catalunya Música.
2: Sentirem ara un dels 12 concerts de l'opus 6 de Georg Friedrich Händel. És el Concerto Grosso en si menor, opus 6 número 12, que ens ofereix l'Academy of St. Martin in the Fields, que dirigeix Iona Braun.

0: Fins aquí el Concerto Grosso en si menor, opus 6, número 12, de Georg Friedrich Händel, que hem sentit en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields, sota la direcció de Jona Braun.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

Continuarem amb el cicle de Lieder Gesänge des Harfners, Deutsch 480, de Franz Schubert, un cicle que ens interpretaran el baríton Matthias Gerne i el pianista Erika Schneider.

0: El baríton Matthias Gerne amb el pianista Eric Schneider ens ha interpretat el cicle de Lieder, Gesänge des Harfners, Deutsch 480, de Franz Schubert.
1: Catalunya Música.
0: Continuarem amb un dels Lieder que Franz Liszt va compondre l'any 1860. Die drei Zigeuner, els tres gitanos, número de catàleg 320, el va escriure a partir d'un text de Nikolaus Lenau. El centrem interpretat per la soprano Diana Damrau amb el pianista Helmut Deutsch.

Era el lit Die drei Zigeuner, els tres gitanos, número de catàleg 320 de Franz Liszt, en la versió de la soprano Diana Damrau i el pianista Helmut Deutsch.

0: Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem el violinista Augustin Hadelich i l'OBC dirigits per Ludovic Morló. Interpretaran el concert per a orquestra de Béla Bartók i el concert per a violí i orquestra Opus 77 de Johannes Brahms. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'Auditori i, com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.
1: Aquest diumenge, les músiques empoderades seran a la festa del 3CAT en viu. En directe, tertúlia i música a l'Anella Olímpica a la una del migdia.
0: A Catalunya Música, músiques empoderades. Ens hi acompanyeu?

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Continuarem amb l'obertura tràgica Opus 81 de Johannes Brahms en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Leonard Bernstein.

0: L'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Leonard Bernstein, ens ha interpretat l'obertura tràgica, opus 81, de Johannes Brahms.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
0: Ara us convidem a sentir la sonata per trompa i piano en fa major, opus 17, de Ludwig van Beethoven, interpretada per Lowell Greer, trompa, i el pianista Steven Lubin.

0: Acabem de sentir la sonata per trompa i piano en fa major, opus 17, de Ludwig van Beethoven, interpretada per Lowell Greer, trompa, i el pianista Steven Lubin.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
0: La nostra selecció continua ara amb música del compositor txec Leoš Janáček. Hem escollit l'obra Ritmes infantils, una suite de cançons que va compondre l'any 1925 i que escoltarem tot seguit en la versió de la Capella Amsterdam i el Radio Blazers Ensemble sota direcció de Daniel Royce.

0: Ritmes infantils, de Leos Janáček, que interpretava la Capella Amsterdam, juntament amb el Radio Blasers Ensemble sota direcció de Daniel Royce.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: La nostra programació d'avui continua amb l'ària Da Tempeste de l'acte tercer de l'òpera Juli César de Georg Friedrich Händel. Susy LeBlanc és soprano i interpreta el personatge de Cleòpatra amb l'acompanyament de l'orquestra barroca Arion dirigida per Stephen Stubbs.

0: Aquesta ària que ara sentíem, de Tempeste, és de l'acte tercer de l'òpera Juli César de Georg Friedrich Händel. Susie LeBlanc la interpretava, tot posant-se en el personatge de Cleòpatra. L'acompanyava l'orquestra barroca Arion, dirigida per Stephen Stubbs.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Deixa't portar per la llum de Haydn i la profunditat de Bach el 3 de juny al Palau de la Música Catalana.
1: La Franz Schubert Filharmonia et convida a viure una vetllada plena de contrastos, delicadesa i virtuosisme amb el concert per piano número 1 de Bach i les sinfonies Le Matin i Le Soir de Haydn.
0: Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
2: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
3: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
4: Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem el violinista Augustin Hadelich i l'OBC dirigits per Ludovic Morló. Interpretaran el concert per a orquestra de Béla Bartók i el concert per a violí i orquestra Opus 77 de Johannes Brahms. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'Auditori i, com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.
3: Aquest diumenge les músiques empoderades seran a la festa del 3CAT en viu. En directe, tertúlia i música a l'Anella Olímpica a la una del migdia.
4: A Catalunya Música, músiques empoderades. Ens hi acompanyeu? Catalunya Música. A Catalunya Música, el primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
5: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música un dia més. Avui ens hem llevat així contemplant el temps que ens acompanya i una de les reflexions que ens hem fet és com sona la melancolia? I aleshores, per evitar començar doncs, a buscar etimologies a partir del grec, de fet la paraula té un origen grec, o començar a especular si la melancolia és o no un trastorn, si ens ajuda o no a treballar més, hem pensat que seria probablement més pràctic preguntar-ho als grans compositors de música clàssica. Què pensen ells d'això de la melancolia? I vet aquí que les respostes que hem trobat, bé, no és que les haguem trobat ara perquè ja existien. Per exemple, mireu com descriu Vincenzo Bellini la melancolia.

Així ens ho explicava Vincenzo Bellini de la mà de Sumijo Soprano i Vincenzo Scalera Piano. Era l'arietta Malinconia Ninfa Gentile per soprano i piano de Bellini. Bé, i si li preguntem a Beethoven? Beethoven ens ho explica a partir de l'últim dels 6 quartets que va publicar l'any 1800. Són els famosos primers quartets de Beethoven publicats, opus 18. Vet aquí que el quart moviment de l'últim quartet porta la indicació de la malinconia.

I ara seguiria la continuació d'aquest quart i últim moviment del darrer dels sis quartets opus 18, són els primers que va publicar Ludwig van Beethoven just a l'entorn de l'any 1800. Són sis magistrals quartets. Vaja, i només ens calia sentir aquesta petita introducció, la Malinconia, que, de fet, Beethoven a la partitura en italià posa «Questo pezzo si deve trattare con la più gran delicatezza». Aquesta peça s'ha de tractar amb la màxima delicadesa, que és tal com l'hem pogut sentir en aquesta interpretació dels membres del quartet Artemis. Vet aquí com els compositors ens van explicant què és melanconia. Però què us sembla si li preguntem, per exemple, al violinista Jean Isaï, que l'any 1923 va escriure les seves sis sonates per violí sol, cadascuna dedicada a un col·lega diferent. I la segona la va dedicar al violinista Jacques Thibaud. Aquí a Catalunya el coneixem molt bé, Jacques Thibaud, perquè durant molts anys va ser el violinista del trio de Pau Casals, juntament amb el pianista Alfred Cortot. Doncs bé, Jacques Thibaud, que a més era conegut pel seu sentit de l'humor i pels acudits que feia, doncs és curiós que Jean Isaï li dediqués aquesta sonata número 2 per violí, que el segon moviment es titula Malinconia. Vés a saber, però el que ens interessa és saber com veu Isaï la melanconia.

0: Ui, ui, ui, que a Eugenis ahir se li ha escapat aquí just al final aquesta cita al Dies Irae Gregorià. Això li dona una semiòtica particularment especial. Hem sentit el segon moviment, Malenconia, de la sonata per violí sol en la menor, opus 27, número 2, d'Eugenis ahir. La interpretava Tai Murray. Està clar que, parlant de melanconia, potser sí que, si el que busqueu en el nostre programa en l'edició d'avui és llevar-vos una mica més airosament, probablement el que aconseguirem és que us reenganxeu els llençols.
1: El primer temps.
0: Efectivament, el primer temps. Avui hem preparat una selecció per una mica connectar, si és el vostre cas, que estigueu una mica melanconiosos. Si estem melanconiosos i sentim música melanconiosa, potser allò d'un negatiu i un negatiu junts fan un positiu. Si voleu, ho provem. I el que farem serà fer-ho a partir d'una selecció d'obres d'una bellesa extraordinària, però que totes elles tenen en comú aquesta cosa una mica més trista, una mica més dramàtica, que potser habitualment no és tan present en el nostre primer temps, l'espai més matiner de Catalunya Música. Però vaja, de tant en tant ens agrada contrastar una mica i experimentar. I per començar us proposem una de les àries més colpidores del segle XVII. És el lament final que canta la filla de Iefte a l'oratori Historia di Iefte, és un oratori de Giacomo Carissimi, aquest compositor italià que principalment va estar treballant a Roma a meitats del segle XVII. Probablement, i buscant una mica allò, els grans referents del segle XVII, aquest lament de la filla de Iefte estaria perengonable amb l'ària de l'adéu de la reina Dido de l'òpera Dido i Enees sensiblement posterior. Estem parlant de l'oratori de Carissimi escrit a meitats del segle XVII i l'òpera Dido i Enees data de 1689. Per tant, ja ens n'anem gairebé a la darrera dècada del segle XVII. Ens quedem amb Carissimi per sentir aquest plorate coles, plorate fili Israel.

Quanta bellesa, per favor, quin moment més trist, però alhora més bonic. Hem sentit el lament de la filla de Jefte, Plorate Koles, i després el cor final, Plorate Fili Israel. Pertany a l'escena final de l'oratori Jefte, o Història di Jefte, del compositor italià del segle XVII, Giacomo Carissimi. La versió era de la soprano Sophie Junca, al costat de la Nuova Musica, dirigits per David Bates. La música de Carissimi, que en aquest recorregut que avui fem per les músiques melanconioses ens porta ara cap a Händel. Sí, sí, Händel, el compositor que, si n'hi ha algun a la història de la música que sempre ens posa l'ànim al cim de l'Everest, també és capaç d'escriure àries d'una bellesa melanconiosa que també ens colpeixen. Proveu d'escoltar, si no, aquesta ària que extraiem de l'òpera Amadigi di Gaula. És de les primeres òperes londinenques del compositor, no pas la primera, que va ser Rinaldo. Aquesta es va estrenar l'any 1715. L'ària la canta el personatge de Dardano a l'acte segon. Expressa el seu dolor amorós per Oriana. El motiu és que Oriana no l'estima amb ell, sinó que estima a Amadigi di Gaula. El text diu: "Sento un dolor tirànic al cor i no espero mai trobar pietat. L'amor m'afligeix i el meu dolor no troba pau entre tants mals."

immens en aquesta gravació el contratenor Jordi Domènech fent de D'Artano al costat del conjunt a l'aire espanyol dirigits per Eduardo López Banzo. Com es deia abans, tenim el cor en un puny de la contundència, però a l'hora de l'elegància, de la solemnitat majestuosa, d'aquesta melanconia que ens descrivia Händel en aquesta ària que trobem a l'acte segon de l'òpera Amadigi di Gaula, Pena tirana. Seguim amb una altra obra corprenedora. Mozart, ja sabeu, ho hem comentat en més d'una ocasió, estadísticament utilitza molt poc les tonalitats en mode menor. Ara bé, quan ho fa, preparem-nos perquè se'ns endú l'ànima directament, fins i tot component una cosa tan banal com pot ser un minuet, que no deixava de ser la música patxanga del segle XVIII, és a dir, la música per ballar. Mozart escriu en l'única sonata de les moltíssimes que va escriure per violí i piano, l'única que va escriure en mode menor és la Kegel 304, la sonata en mi menor, que té dos moviments, doncs el segon és un minuet escrit en mi menor. Aquí Mozart se'ns mostra absolutament meravellós.

Un Mozart captivador, sorprenent, diferent, en mi menor. I és que Mozart, com dèiem, utilitza ben poc les tonalitats en mode menor, però quan ho fa se'ns emporta l'ànima directament. A més, en una versió com aquesta, Augustin Dumay, violí, i Maria Joao Pires, el piano. Era el segon moviment de l'única sonata per violí i piano, i Mozart en va escriure unes quantes desenes, que està escrita en mode menor. La Kegel 304. Seguim amb més músiques que ens parlen de melancolia, que ens fan contemplar el món amb una mirada una mica introspectiva, però que alhora ens compensen amb una bellesa extraordinària. Ara serà Bellini. De fet, avui hem començat el programa sentint la seva melancolia i ja hem vist que amb un encant bel cantista, Bellini sap perfectament retratar-nos aquest estat d'ànim. I nosaltres hem triat un tast d'una de les seves òperes, de l'acte primer de Beatrice di Tenda, que es va estrenar a Venècia el 1833. En aquest fragment, Beatrice, la protagonista, lamenta ser l'única que pateix per amor i injustícia i expressa el seu dolor compartit amb les dames que l'acompanyen. Vet aquí aquesta ària que combina noblesa, resignació, però alhora intensitat lírica, i sense oblidar-nos del condiment típic belcantista, línies vocals llargues i amb algunes coloratures. Mala sola oime sonio a la pena. Ària de l'acte primer de Beatrice di Tenda de Bellini.

Era la Joan Sutherland, al costat de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per qui era el seu marit, Richard Bunning, interpretant aquesta ària amb la sola i més sonio a la pena de l'acte primer de l'òpera Beatrice di Tenda, una de la desena d'òperes que ens ha deixat aquest compositor format a Nàpols d'ascendència siciliana. I de Bellini a una altra ve alta, Johannes Brahms, altíssima, pel que fa referència a la música, està clar. I és que Brahms també ha estat un compositor que la melancolia l'ha sapigut retratar molt i molt bé. És, ho hem dit també en alguna ocasió, d'aquells compositors que sempre ens l'imaginem un senyor gran, madur, que ens parla de coses profundes, però sovint amb una bellesa extraordinària. Proveu d'escoltar aquest intermezzo en si bemoll menor. És l'opus 117 número 2. Forma part d'un recull de peces per piano, de fet, de diversos, entre l'opus 114, 115, 116, 117,

118 són reculls de peces per piano que escriu en la seva més absoluta maduresa per vaja, ubicar aquestes obres. Ens hem de situar a la darrera dècada de la seva vida, ja el 1890 i poc, i vet aquí que aquest intermezzo se'ns mostra particularment inspirat, i la pregunta que ens fem, potser Brahms ens hi fa alguna confessió íntima?

Quasi com passar una ploma per l'ànima. Hatia Buniatishvili ens interpretava de manera molt sincera aquest intermezzo, opus 117, número 2, en si bemoll menor, de Johannes Brahms. Avui fent un veritable manual sonor del que és la malinconia en molts dels seus vessants, que van més enllà de la pròpia malinconia, i si no, l'exemple que ve ara, que difícilment el podríem considerar una peça melanconiosa, potser hauríem de buscar altres qualificatius, podeu fer l'exercici, és la famosa ària de l'òpera I Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, la trencadora escena d'un pallasso que ha de fer riure quan està vivint un drama personal. És una de les obres paradigmàtiques del verisme operístic i l'ària és la famosa Vestila giubba e la faccia infarina, posta la disfressa i enfarina't la cara.

Hem recuperat una d'aquelles versions, diguem que amb solera. Carlo Bergonzi era Canio, qui ens interpretava aquesta part més dramàtica, el vestit la juba, però hem pogut sentir pràcticament tota l'escena. També hem sentit a Giuseppe Taddei, baríton, fent de Tonio, Ugo Benelli fent de Peppe i l'orquestra del Teatre a la Scala de Milà, dirigits per Herbert von Karajan. Una de les àries més colpidores de tota la història de l'òpera i probablement un dels trets que fa que sigui més colpidor és la seva versemblança. És una ària que, vaja, que d'alguna manera traspua verisme, que és el corrent al qual pertany el compositor Ruggero Leoncavallo. Però, vaja, parlant de músiques i de melanconia, si hi ha una peça que no voldríem per res del món que no hi aparegués, és una peça que se'ns mostra més contemplativa. Les Bachianas Brasileiras número 5. Ja sabeu que Heitor Villa-Lobos va escriure un recull de nous suites que va titular Bachianas Brasileiras, i de fet el títol ja ens ho diu tot, Bachianas a l'estil brasiler. Una fusió interessantíssima entre el que és l'estil contrapuntístic, melòdic de Bach i els ritmes i el tarannà popular de la música brasilera que també coneixia Villa-Lobos, que era brasiler, òbviament. Però si hi ha una d'aquestes peces particularment carismàtiques en què de cop tenim la sensació de sentir la melodia del que hagués pogut ser una ària de Bach, però amb un acompanyament de violoncels emulant el ritme fet, qui sap si amb una guitarra típic brasiler, aquesta és l'ària d'aquestes Bachianas Brasileiras número 5. És precisament aquest fragment, bona part del qual interpretat amb boca closa, i just quan hi ha text és per parlar-nos de l'admiració que li genera a l'espectador o espectadora la contemplació d'uns núvols rosats que passen.

0: De la mà d'Eitor Vilalobos, nosaltres també ens hem quedat contemplant, ni que sigui dins la nostra ànima, aquest núvol rosat que ens descrivia la lletra que interpretava la soprano Julian Banz al costat dels violoncel·listes de l'Orquestra Filarmònica de Berlín. Era la cantilena ària inicial de les Bachianas Brasileiras, número 5 per soprano i conjunt de violoncels del compositor brasiler Eitor Vilalobos. Així doncs, contemplant un núvol rosat, completem aquesta selecció avui que ha girat a l'entorn del retrat musical en diferents èpoques, en diferents moments de la història de la música, a l'entorn de la melancolia.
1: El primer temps.
0: I aquests darrers minuts d'avui del primer temps els volem compartir amb un pianista que no sabem si dir que ens parla de melancolia, però per la seva condició de pianista nascut a Islàndia el febrer de l'any 1984, que a dia d'avui doncs té 51 anys, camí dels 52. Doncs bé, un pianista que es diu Víkingur Ólafsson i que ens ha proposat en la seva trajectòria interpretativa algunes gravacions d'aquelles que la veritat és que no acaben passant desapercebudes. El mapa estètic dels plantejaments interpretatius de Víkingur Ólafsson passen per no només interpretar, sinó que fins i tot en algun moment reimagina en una clau molt personal diversos repertoris. I aquí és on hi trobem, per exemple, la seva relació profunda amb un compositor del barroc francès, que és Jean-Philippe Rameau, i que ell considera un compositor d'una modernitat sorprenent. L'any 2020, efectivament, l'any de la pandèmia, Ólafsson va fer un enregistrament que va combinar Debussy i Rameau, incloent diversos arranjaments, transcripcions pròpies, peces per clavecí convertides en peces pianístiques, i tot seguit tindrem una mostra d'aquesta capacitat de transformació pianística a partir de músiques que no són escrites per aquest instrument. La peça que us proposem de Rameau, interpretada per Víkingur Ólafsson, són les Boreades.

És molt probable que a l'època de Rameau aquestes boreades s'interpretessin sensiblement més ràpides. Però aqui la genialitat de Víkingur Ólafsson el porta a fer una relectura, diguem-ho que en clau islandesa, buscant aquella serenor i aquell silenci, en definitiva, altament reparadors. Aquest pianista que ens interpretava la música de Rameau es reconeix com molt aimant d'algunes pàgines que l'han marcat de la seva pròpia cultura musical islandesa, i entre elles l'Ave Maria, d'un compositor i metge islandès que va viure entre 1881 i 1946, que es deia Sigvaldi Kaldalóns.

Quina delícia d'Ave Maria! Aquest que hem sentit del compositor islandès Sigvaldi Kaldalóns. Ens l'interpretava Hallveig Runadsdóttir al costat de l'Orquestra Simfònica d'Islàndia, dirigits per Daniel Bjarnason. Una peça que en el nostre pianista, el Víking Gurólafsson, el retornava cap a la infantesa. Per això no es va resistir a fer-ne la seva mirada pianística amb la que avui acabarem.

0: Fixeu-vos quin ús tan peculiar del pedal que fa aquí Víkingur Ólafsson. Música reparadora. I nosaltres que tenim una síndrome d'Stendhal que no ens l'acabem. I tornarem demà ben d'hora, ben d'hora. I com de costum, i com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Acabem de sentir el segon moviment grave de la suite en sol major de Nicola Mateis, interpretada per Théotime Langlois d'Esvart violí i Thomas Danforth llaüt.
1: Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Sabies que el projecte social Palau Vincles enguany celebra 15 anys?
0: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

0: I ja veus que, quan es troben, creen alguna cosa més que una simple cançó. Avui, al Set de Sons, volem commemorar els 15 anys de Palau Vincles, el projecte social del Palau de la Música Catalana, que utilitza el cant coral per fomentar la inclusió i construir comunitat. A través dels testimonis de la seva directora, Quima Ferrer, de membres de l'equip directiu i dels mateixos participants, descobrirem l'impacte emocional i humà que deixa la música compartida. I a les seccions coneixerem la història de Bread and Roses, una cançó que es va convertir en un himne de lluita i dignitat. I sabrem com cantar en un cor va transformar la vida del compositor Eric Whittaker. Si teniu Set de Sons, comencem!
1: Set de Sons, la música que et cuida.
0: Comencem el programa d'avui, com sempre, regalant-nos un petit espai per aturar el ritme i deixar que la música ens acompanyi cap a la calma. Hi ha composicions que no necessiten grans explosions sonores per emocionar-nos. De vegades, només unes poques notes repetides amb delicadesa ja són suficients per ordenar una mica el soroll que portem a dins. Sentirem ara Where Art Thou, del compositor i pianista Yevgeny Grinko.

Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família, a Catalunya Música.

0: Per cantar en un cor cal aprendre a escoltar, a esperar, a respirar al mateix temps i a trobar el propi lloc dins d'un conjunt. Fa 15 anys, al Palau de la Música Catalana va néixer un projecte que es basa a convertir aquesta experiència compartida en una eina de transformació social. Palau Vincles treballa amb infants i joves a través del cant coral, però el seu objectiu va molt més enllà de la música, perquè busca crear comunitat, generar oportunitats i oferir espais on cadascú pugui sentir que la seva veu importa. Actualment, Palau Vincles ofereix formació coral gratuïta a uns 600 infants i joves de forma directa a través de 12 espais entre escoles, fundacions i centres oberts. I l'abast encara és més ampli. A través de les corals vinculades, el projecte arriba fins a 1.300 infants i joves repartits en 83 formacions corals. La directora de Palau Vincles, la Quima Ferrer, explica què els ha ensenyat el projecte durant aquests 15 anys.
1: Després de 15 anys, el que ens ensenya Palau Vincles és que molt sovint la música no és una necessitat secundària, és una necessitat fonamental, un moment per gaudir, per sentir-se bé, és l'esperança per tirar endavant.
0: Però una comunitat no es construeix només en els grans moments, sinó també en la constància dels assajos.
1: Després de 15 anys costa moltíssim escollir un sol moment que resumeixi el que és Palau Vincles, però de tot potser em quedaria amb un viatge que vam fer el 2024 amb el cor infantil, el cor juvenil a Madrid. Vam cantar a l'Auditori Nacional, ens van acompanyar algunes famílies i va ser impressionant poder cantar en aquell escenari. A més, acompanyats d'altres projectes de la Red Música Social, va ser un moment d'orgull, no només per nosaltres, sinó això, veient les famílies com havien viatjat fins a Madrid. Però no renuncio a quedar-me amb la rutina dels assajos, que és cada setmana on construïm el vincle i on construïm aquesta comunitat.
0: És precisament aquesta quotidianitat la que crea el vincle. Ho sap molt bé la directora del cor juvenil Palau Vincles, la Mariona Fernández.
2: Jo dirigeixo el cor juvenil Palau Vincles, que són com les adolescents, les grans, i parlo en femení perquè són gairebé tot noies, hi ha un sol noi. I bé, nosaltres sempre comencem les sessions amb molta interacció entre les cantaires, les vocalitzacions, sempre fem una roda que se'n diu roda de paraula, on cadascuna doncs expressa una cosa, llavors ens veiem, interactuem, o sigui, és com una manera molt bonica ja d'iniciar. I bueno, això suposo que és un primer trencar el gel. Bueno, són adolescents, són les seves muntanyes russes, i és bonic, és molt bonic, de fet, com veure com deixen la individualitat a un costat, no? I prenen, no sé, tenen com, es comencen a adonar doncs que la seva veu té un lloc, té un valor, no? En la coral.
0: I tot comença amb una primera vegada. La Paula encara recorda el seu primer dia, ara fa 8 anys.
3: Jo soc una persona molt tímida. Llavors també era com una mica molt difícil per mi a l'hora de moure'm i això. Jo recordo que de quedar-me i dir, és que la gent s'ho està passant bé i dir, potser això m'agradarà, com m'agrada el cant i tot, i anem a provar-ho.
0: I la Malac, nova d'aquest any, també recorda el primer dia d'entrar a Palau Vincles.
4: La emoció d'arribar al Palau va ser moltíssima. A mi sempre m'agradava cantar des que era petita i mai he pensat en poder cantar en un lloc fins que vaig arribar a la coral.
0: El gran poder transformador de trobar un lloc on quedar-te i on la diferència s'accepta com una riquesa. Precisament sentirem una cançó que parla d'això. Es tracta d'una de les cançons de l'estiu que tots els cors del Palau Vincles han enregistrat en col·laboració amb diferents artistes del panorama musical català. En aquest cas, la cançó és d'Adrià Aguilera i hi participen, a banda dels 900 nois i noies del projecte i de cors convidats, els cantants Cesc Freixas i Su. Diferent.

0: I seguim endavant descobrint com el projecte Palau Vincles del Palau de la Música Catalana és una eina de transformació social molt poderosa. I és que cantar en un cor no consisteix només a aprendre melodies o preparar concerts. A dins hi passen moltes altres coses. Molts infants i adolescents que participen en els cors de Palau Vincles tenen un entorn econòmic i social força complicat. Per això, sovint, arriben carregats d'inseguretats, timidesa o dificultats per relacionar-se amb els altres. I a poc, a través dels assajos, es va construint la confiança i el vincle. La Quima Ferrer, directora del projecte Palau Vincles, ho veu molt clar.
1: En els infants i adolescents que participen a Palau Vincles observem canvis molt importants, sobretot a nivell d'autoestima, de confiança. Moltes vegades són infants que arriben amb unes motxilles molt pesades, que arriben amb un filet de veu, tímids, que els costa moltíssim obrir-se i confiar en el món, i veiem com setmana a setmana van construint amistats, van confiant amb els adults de Palau Vincles, van confiant amb els seus companys, i ja quan els veus a sobre de l'escenari, gaudint, i a vegades fins i tot fent algun solo, és molt espectacular.
0: De fet, en els darrers anys del projecte també ha volgut mostrar, a través d'un estudi d'anàlisi, moltes coses que els equips intuïen des de feia temps.
1: Aquests últims anys hem iniciat un estudi d'impacte per veure realment quins són els efectes que té l'activitat de Palau Vincles en els infants i en els joves que hi participen. Al final ha servit per demostrar tot el que ja intuïem, però sí que hem vist canvis molt, molt importants en autoestima, en confiança, en la capacitat de regulació emocional. I una de les dades que per mi potser resulta més rellevant és que una gran majoria dels infants i joves han expressat que el fet de participar en Palau Vincles els fa sentir més capaços de superar reptes. I això coincideix amb indicadors que hem observat que tenen una gran millora, com són la resiliència, la capacitat de regulació emocional, la cohesió de grup, i bueno, són impactes molt, molt notables.
0: I al dia a dia aquests canvis es fan visibles de maneres molt concretes. Ens ho explica la Mariona, directora del Cor Juvenil Palau Vincles.
2: Sempre fem unes valoracions a final de curs i hi ha unes frases que sempre es repeteixen i que la veritat és que a mi em toquen moltíssim, i és que sempre diuen que a la coral elles poden ser elles mateixes, no? Que la coral és un lloc de seguretat, és una família, i jo crec que el cor, per elles i inclús per mi, acaba convertint-se en un refugi i un lloc d'autovaloració positiva, i crec que això doncs, bueno, té molt de valor. També és veritat que aprenen a gestionar les emocions, a vegades, la concentració, no? La gestió de la frustració, aprendre a esperar.
0: La música també ajuda els infants i joves a regular emocions, a escoltar-se i a trobar calma.
2: Cantar ja està estudiat que té un valor terapèutic, no? Com, per exemple, les frases, no?, que diuen que qui canta els seus mals espanta. Això es veu perfectament a la coral. A vegades les veus que entren d'una manera, no sé, els hi ha passat alguna cosa a l'institut o per causes personals, doncs estan angoixades i surten d'una manera completament diferent. Per tant, aquí hi ha aquest valor de que el cant coral, de la música, com a eina transformadora a nivell personal, diguem-ne. Després també a la coral treballem molt tot el tema del silenci, l'escolta als companys, no? L'empàs de les veus, també el control fonorespiratori, no? Que ajuda a regular el sistema nerviós i ajuda també a rebaixar una miqueta l'ansietat. Per tant, jo crec que és una activitat que aporta moltíssim en aquests aspectes.
0: I per a qui ho viu des de dins, això es tradueix en sensacions molt senzilles. La Paula i la Malac ens ho expliquen així.
3: Em produeix alegria o tranquil·litat d'alguna manera, perquè és, jo ho dic moltes vegades, és el meu lloc segur. Vull dir, és un lloc on puc ser jo i que amb la gent estic molt bé, o sigui, ja tenim molt bona relació entre totes. És un moment on puc expressar-me, cosa que em costa molt, llavors és com un moment meu. Sí, és això, sempre que encara que tinc moltes coses, serà el meu moment.
4: Em sento alliberada perquè quan estic trista i vinc aquí és com que és molt únic perquè puc expressar el que sento.

0: puc fer el que més m'agrada des de que era petita.
1: Una comunitat que a través de la música i la cultura aconsegueix moure el món. Precisament, Mou el món és el títol d'una altra de les cançons que els cors del Palau Vincles han enregistrat en col·laboració, en aquest cas, amb Judit i Meritxell Neddermann. La sentim.

0: Al llarg del curs, els infants i joves d'aquest projecte participen en diversos concerts i activitats, però hi ha algunes cites especialment esperades, com el dia en què les famílies entren al Palau de la Música per veure els seus fills i filles damunt l'escenari.
1: Sobretot les primeres vegades, el pas d'estar en els assajos a l'escenari, i un escenari com el del Palau de la Música, jo crec que és catàrtic. O sigui, entren i veus com les cares canvien, com se'ls il·lumina la cara, no? Com veuen el públic, quan veuen les muses, tot, el sostre, tot. I és superbonic, i llavors veus que donen el millor d'elles mateixes, i és supergratificant, i és preciosíssim veure com ho interpreten, com es mouen, com ho viuen, no? I sí que és cert que el concert és un moment molt màgic, i per les famílies també. Per les famílies, veure els seus infants, a les seves joves a l'escenari, no? I a vegades em venen i em diuen, bueno, gratitud absoluta i de cantaires i famílies de dir-me que no s'haguessin pensat mai que haguessin pogut veure, no?, aquests infants o elles mateixes estar dalt de l'escenari. I, bueno, doncs clar, és molt bonic, i neixen d'aquí interaccions també amb les famílies, i a més, no sé, més comunicació, més tot, i és tot gràcies, doncs, aquests resultats.
0: I aquest impacte no arriba només als infants i adolescents, també arriba, esclar, a les famílies.
2: Palau Vincles, de fet, no tracta només amb els infants, sinó que també té un impacte molt fort amb les famílies. Ho veiem especialment els dies de concert, no? Quan veiem que les famílies venen a veure els infants, se senten orgullosos, i any rere any es repeteix que molts d'aquests nens i nenes ens expliquen que el dia del concert és molt especial, no només perquè cantin al Palau de la Música, sinó perquè moltes vegades, de fet, després ho van a celebrar amb un dinar especial amb la família. També veiem que hi ha un lligam molt fort amb les famílies, sobretot del cor infantil i del cor juvenil, que ens expressen com veuen canvis en els seus infants, sobretot a nivell d'autoestima, com els veuen molt més segurs, més feliços, i de fet es crea una comunitat. Quan fem una crida de voluntariat amb aquestes famílies del cor infantil i del cor juvenil per ajudar-nos als concerts, a colònies, a viatges, sempre tenim una gran resposta.
0: Per a les participants, pujar a l'escenari és una experiència molt especial.
3: Per mi, cantar al Palau és una experiència brutal. Vull dir, des de la sala, perquè sí, la sala és molt bonica. És una experiència molt guai, també a nivell musical, acústica, que ja, no sé, et sents com molt acollit, perquè normalment el Palau són els concerts que es fan més grans.
4: Cantar davant de moltíssima gent és, al principi tinc nervis, però després és com que és ràpid adaptar-se, i és com que ja empieces a començar a gaudir, i és molt, molt guai.
3: I de concert que recordi més així, potser serà el meu primer, també, que vaig fer aquí, que es va posar malalta molta gent, eren 8 persones, llavors va ser el petit Palau, i va ser ala, entra, tu pots.
0: Però probablement el més important és el que queda després. Per a la Mariona Fernández, Palau Vincles és molt més que dirigir una coral.
1: Per mi va molt més enllà de dirigir un cor. Primer de tot és entendre que la música i cantar en un cor no és o no ha de ser un privilegi, sinó un dret fonamental, no? que cura i que ens fa créixer. I per mi, doncs, bueno, té un poder transformador brutal, i ho veig en les cantaires, i ostres, és brutal el que passa. Després també entendre que el cant coral en el Palau Vincles no només és cantar la coral, sinó també hi ha un equip darrere d'intervenció, sobretot, no?, de logopeda, de psicologia, també molta importància amb el moviment corporal, el moviment amb enllaçat amb el cant, no sé, la naturalitat a l'hora de sortir dels assajos, de donar-ho tot, d'entendre el que passa. Llavors, per mi, va molt més enllà d'una coral que surt i que canta unes cançons i que fa molt bonic. Crec que va molt més enllà, i el que elles diuen de que és com una família i que és un lloc de seguretat, ostres, doncs jo crec que per part de la gent que estem vivint-ho amb elles també és una mica això.
0: Una cosa semblant ens explica la directora de Palau Vincles, Quima Ferrer.
2: Ocupa un espai molt, molt important a la meva vida, i vaig començar just als inicis del projecte com a alumna dels cursos de direcció que es van crear, i de seguida vaig entrar a col·laborar com a voluntària. Després es va convertir en feina, però per mi continuava sent el meu hobby. I ara, 15 anys després, ser-ne la responsable, doncs per mi és un privilegi, però és realment una gran responsabilitat perquè és un projecte que m'estimo moltíssim i un equip que m'estimo moltíssim.
0: Quan preguntes a les participants què és exactament Palau Vincles, la resposta acaba portant sempre al mateix lloc.
3: Hi ha vegades que pots no estar bé i vens i pot sortir molt diferent.
4: Palau Vincles és molt important per mi perquè, perquè puc cantar, dos, perquè em sento molt bé amb totes les meves companyes, sento que encaixo en un lloc i és com que em sento part de la coral i és molt significatiu per mi.
0: Fa 15 anys que Palau Vincles construeix espais on infants i joves poden sentir-se escoltats, valorats i part d'una comunitat. I de vegades una transformació molt gran comença trobant un lloc segur on poder cantar. Sentim tot seguit una altra de les peces que han enregistrat els cors de Palau Vincles, en aquest cas amb una peça de Sergi Carbonell, amb Sara Roy i Julen.

Al llarg d'aquests anys, com hem sentit, els cors de Palau Vincles han enregistrat diferents composicions amb col·laboració d'artistes del panorama català. Sentim ara una veu feta de mil veus d'Arnau Tordera amb Nacho Tarrés, Gemma Humet i Diana Espanyol.

0: Set de Sons, amb Esther Plana. Benestar en cada nota.
1: Al Set de Sons ens agrada trobar cançons especials que s'hagin convertit en molt més que música. Hi ha himnes que no parlen només de llibertat o de resistència, sinó també de com volem viure. Bretton Roses va néixer primer com un poema escrit el 1911 per James Oppenheim i ben aviat va quedar associat a una gran vaga de treballadors tèxtils a la ciutat de Lawrence, als Estats Units. El missatge era tan senzill com revolucionari. No volem només pa, és a dir, un salari o allò imprescindible per sobreviure. Volem també roses, com a metàfora de dignitat, bellesa, cultura i qualitat de vida. Amb els anys, aquell lema es va convertir en cançó i va acabar sent adoptat per moviments obrers i feministes d'arreu. Perquè hi ha himnes que ens recorden que viure no és només resistir. La sentirem en la veu de Judy Collins.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: A vegades, les experiències que acaben canviant una vida arriben de la manera més inesperada. El compositor Eric Whittaker ha explicat que quan era estudiant universitari no havia cantat mai en un cor i tampoc tenia clar quin seria el seu camí musical. De fet, la història diu que es va apuntar a una coral gairebé per casualitat, perquè hi havia una noia que li agradava. Però un dia va passar alguna cosa. La primera obra que va cantar va ser l'Aleluia de Randall Thompson. Whittaker explica que aquell so el va envoltar completament. De sobte es va trobar dins la música, no només escoltant-la. Va descriure aquella experiència com una mena d'obertura, com si alguna cosa dins seu es despertés. Aquell jove que havia entrat a un cor gairebé sense pensar-hi acabaria convertint-se en un dels compositors corals més estimats i interpretats del món. I precisament sentirem ara una de les seves obres més conegudes, Lux Aurumque, una música plena de llum i quietud, gairebé com si encara conservés l'eco d'aquell primer instant que li va canviar la vida.

I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.

0: Catalunya Música.
1: I després d'aquesta peça que ens pot ajudar a fer una mirada introspectiva i calmada, en posarem una altra una mica diferent. Avui que parlem de com construir vincles entre les persones a través de la música, la que ve tot seguit servirà per abocar-nos de manera progressiva sentiments de confiança i plenitud. La va crear James Horner per a la banda sonora de la pel·lícula Llegendes de Passió. Ens sentirem el tema principal.

0: La set de sons és insaciable.
1: Avui hem vist que cantar plegats és molt més que fer música. És crear vincles, construir confiança i descobrir que la pròpia veu també té un lloc i un valor. Potser aquest és el gran llegat de Palau Vincles després de 15 anys, demostrar-nos que petites experiències compartides poden acabar transformant vides. Acabarem el programa amb The Music's Always There With You, de John Rutter, una peça que ens recorda que la música sempre hi és. Us hem acompanyat Dani Jiménez, als controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: Deixa't portar per la llum de Haydn i la profunditat de Bach el 3 de juny al Palau de la Música Catalana.
1: La Franz Schubert Filharmonia et convida a viure una vetllada plena de contrastos, delicadesa i virtuosisme amb el concert per piano número 1 de Bach i les sinfonies Le Matin i Le Soir de Haydn.
0: Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
2: Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem el violinista Augustin Hadelich i l'OBC dirigits per Ludovic Morlo. Interpretaran el concert per a orquestra de Béla Bartók i el concert per a violí i orquestra Opus 77 de Johannes Brahms. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'Auditori i, com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.
3: Aquest diumenge les músiques empoderades seran a la festa del 3CAT en viu. En directe, tertúlia i música a l'Anella Olímpica a la una del migdia.
2: A Catalunya Música, músiques empoderades. Ens hi acompanyeu? Catalunya Música.
3: Si de dilluns a divendres no has pogut escoltar els homes clàssics, pots fer-ho ara en el resum setmanal.

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts una setmana més. Després de la ressaca que portem de tanta tetralogia... No?
2: Jo encara hauria fet una setmana més, de tetralogia.
1: Sí, o 4 anys més, en tot
2: cas. Sense cap mena de dubte, ni de problema, a més a més.
1: En tot cas, aquesta setmana sí que és una setmana més dels homes clàssics aquí a Catalunya Música, tot i que, Albert, jo diria que aquesta temporada, venint d'on venim, estem sent molt atrevits.
2: Atrevits nosaltres? A veure,
1: sí.
2: Seria literalment un oxímoron, no?
1: Perquè
2: homes... clàssics, sinònim atrevit, jo diria que no, eh? Jo diria que no.
1: Perdona, o sigui, atrevits dintre del nostre classicisme.
2: Ah, si vols.
1: Atrevits dintre de ser conservadors.
2: Sí, manontropo, no? Com una indicació de tempo,
1: exacte.
2: No?
1: No, però, fixa't, estem afrontant temes... Home, que en moltes temporades no ens hi havíem atrevit,
2: mira,
1: precisament.
2: Clar, ara que ho dius, és veritat que vam fer una setmana sobre la fuga, que era realment complicada d'assumir.
1: Bueno, i unes quantes setmanes intentant resumir... Bueno, unes quantes setmanes, una setmana... i un altre parlant de Wagner, però un especialment intentant resumir ni més ni menys que la tetralogia.
2: Sí, però això és un repte i un deute, no?, que tenim amb la nostra audiència, que havíem d'assumir, i mira, al final és que no només no ha sigut greu, sinó fixa't l'audiència digital que havia anat.
1: No, l'hem gaudit.
2: Moltíssim.
1: Vull dir,
2: moltíssim.
1: Impressionant.
2: Sí.
1: Escolta'm, doncs espero que pensem el mateix al final d'aquesta setmana.
2: Tinc una mica la sensació que ens estem justificant, eh?
1: No. És que sempre passa el mateix. Sempre que volem dedicar-li una setmana a un compositor del segle XX... Ostres, ja ens fa una mica de respecte que els nostres oients doncs no acabin d'entrar-hi, no?
2: Sí, però al cap i a la fi, com deia Bernstein, no? Tota la música és seriosa i, per tant, hem de poder parlar de tot tipus de música, tot tipus de períodes. Així que va, seguim una mica amb el misteri i comencem el programa sense dir a qui li dediquem la setmana.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.
3: Dilluns,

0: Sembla que la setmana serà intensa i dura, eh?
1: Jo trobo que no hi ha millor manera de per començar una setmana que escoltant aquestes això. Belles harmonies.
0: Sí, sí, sí. Saps allò del...
1: Vegis la ironia, també.
0: Saps allò del Blue Monday?
1: Això és, no?
0: Doncs és avui, eh? 25 de maig.
1: Imposat per nosaltres, no?
0: Exacte. No, però escolta'm, com dèiem al començar el programa, hi ha músics que encara no hi hem entrat. Potser perquè ens fa molt de respecte, eh? I potser perquè la seva música, doncs, encara avui en dia no és massa acceptada entre el públic general.
1: Sí, no, perquè, a veure, bromes a banda, eh? Aquesta música que estem escoltant ara mateix de fons, que no hem dit encara quina és ni l'obra ni el compositor, fem un exercici d'imaginació i li posem imatges, una escena de por, per exemple, no? Fixeu-vos quin ambient crea, no? I funcionaria perfectament. I ja us dic ara que les heu escoltat, aquest tipus de composicions, en moltes pel·lícules i no us han grinyolat mai.
0: És veritat.
1: Potser així, sense imatge, ens costa una mica més, però això vol dir que la música de per si ja té molt de valor.
0: És veritat. Sí, sí, sí, sí, sí. Però escolta'm, no avancem a aconteixements, que ja parlarem d'imatges i de la música d'aquest compositor, que va néixer un 28 de maig de 1923, i per tant aquesta setmana faria 103 anys.
1: Un compositor dels més reconeguts del segle XX, amb una música, com podem escoltar, molt avançada, complexa, i en alguns casos poc entesa, però alhora molt espiritual, i com no, i tal com ja dèiem fa un moment, molt cinematogràfica.
0: Exacte, sì, sì. Parlem del genial Gheorghe Ligeti, al qual li volem dedicar els capítols d'aquesta setmana, coneixent una mica doncs, la seva biografia, i també endinsant-nos en la mesura del possible, i és clar, intentant mantenir el nostre to habitual doncs, dins de la seva producció musical.
1: Bé, no sé jo si el concepte to és el més adient per referir-nos a la música de Ligeti, no?
0: Tens raó, sí, sí, sí, sí. En tot cas, nosaltres som els homes clàssics i, per tant, intentarem mantenir-nos a to, no? I seguir una mica les nostres tradicions.
1: Doncs una de les nostres tradicions és que hem de començar pel principi.
0: Exacte, comencem pel principi.

0: Home, amb aquesta música jo crec que ja us podeu imaginar els orígens, no?, de Gheorghe Ligeti.
1: Una mica sí, no?, perquè Ligeti va néixer el 1923 en un poble de Romania.
0: Romania?
1: Clar, a veure, un moment. Tinguem en compte que les fronteres i, per tant, els països i els llocs d'origen, des del 1923 al 2026, han canviat bastant.
0: Clar,
1: han
0: canviat bastant. I sobretot en aquella zona d'Europa. Perquè, fixeu-vos, la seva família era jueva hongaresa. De fet, ell era renebot del violinista Leopold Auer i cosí segon de la filòsofa hongaresa Agnes Heller. Això de renebot ho qüestionen algunes fonts dient que era nebot. Però tenint en compte que Auer tenia 77 anys quan Ligeti va néixer, és més probable que fos renebot que no pas nebot.
1: Tornant, en tot cas, al seu lloc d'origen, fixeu-vos en aquesta curiositat, no? Malgrat el poble on va néixer pertanyia a Romania, Ligeti recordava que el seu primer contacte amb llengües diferents a l'hongarès va ser un dia en què va escoltar una conversa entre policies del poble que parlaven romanès.
0: Exacte.
1: Curiós, eh? Abans d'això no sabia que existien altres llengües. Això és aquelles coses de la infància, no? Que dius, carai,
0: com és possible, no?
1: Què fan aquesta gent que no els entenc,
0: no? Parlant. No, i a més a més l'hongarès i el romanès és llatí. Vull dir, no tenen res a veure amb l'altre.
1: Per tant, això ja ens mostra que la identitat de Ligeti era més hongaresa que no pas romanesa, malgrat estiguessin situats, podríem dir, en aquell moment, políticament, en territori romanès.
0: Exacte, sí. Ligeti es va traslladar a Cluj-Napoca, amb la seva família, quan tenia 6 anys, i no va tornar a la seva ciutat natal fins a la dècada de 1990. El 1940, el nord de Transilvània va passar a formar part d'Hongria a partir del segon arbitratge de Viena, de manera que Cluj-Napoca també va passar a formar part d'Hongria i, per tant, ja va ser hongarès.
1: Oficialment, ja.
0: Oficialment.
1: No només culturalment.
0: Exacte.
1: L'any 41, Ligeti va rebre la seva formació musical inicial al Conservatori de Kolozsvár, que és aquest club que comentava el Pedro, i durant els estius, de manera privada, amb el prestigiós mestre de música, Pál Kadosa, en aquest cas a la ciutat de Budapest. L'any 44, la seva educació es va veure interrompuda quan el règim de Miklós Horthy, recordem, regent d'Hongria i aliat dels nazis, col·laboracionista, el va enviar una brigada de treballs forçats durant els esdeveniments de l'Holocaust. En tot cas, el seu germà Gábor, de 16 anys, va ser deportat al camp de concentració de Mauthausen i els seus pares van ser enviats a Auschwitz. La seva mare va ser l'única persona, juntament amb el mateix Ligeti, que va sobreviure de la seva família més propera.

0: Ara el Pedro comentàvem, no?, aquests esdeveniments vinculats amb la Segona Guerra Mundial, l'Holocaust i tal, que n'hem parlat tant, que ho diem així de passada i sembla que no tingui...
1: Que sembla que ho banalitzem, sí, i no ho podem banalitzar.
0: És molt, molt, molt bèstia, el que ha fet la humanitat.
1: Que se t'emportin el teu pare en un camp de concentració, la teva mare en un altre, el teu germà, que no es vegis mai més.
0: I és només un exemple dels milions d'exemples que es van produir, eh?
1: I tant. Dimarts,

0: El Pedro parlava d'aquestes formes clàssiques, no? Com la forma sonata, doncs precisament aquesta que sona de fons és la sonata per a violoncel sol de Ligeti, una obra escrita entre els anys 48 i 53, ja especificada al segle XX, perquè no estem acostumats que sigui així, eh? Que forma part del seu repertori habitual d'aquest instrument, no? Després de la seva restauració a partir de finals del 1970. Inicialment, quan Ligeti va compondre aquesta obra, el seu país formava part del bloc de l'Est i totes les obres havien de ser aprovades per la Unió de Compositors, controlada en aquell cas per les autoritats comunistes. I, és clar, la sonata doncs no va ser ben rebuda i se'n va prohibir la publicació i interpretacions públiques, deixant-la oblidada durant més de dues dècades fins que va poder tornar a ser interpretada a partir del 1979. Amb el temps, l'obra va guanyar fama i el 2005 es va establir com obra de prova al concurs de violoncel de Rostropovich a París, una manera meravellosa de posar-la en el repertori.
1: Home, absolutament, sí, sí. Fixa't, l'obra està formada per dos moviments contrastants que segueixen, en certa manera, el principi tradicional de lent-ràpid. El primer moviment, que ara està sonant de fons, titulat Diálogo, es caracteritza per la seva expressivitat lírica i introspectiva, ja l'estem sentint, marcat, fixa't, adagio rubato cantabile. Aquest moviment consta de només 16 compassos, però cadascun d'ells té un nombre variable de temps i les línies melòdiques es desenvolupen lliurement amb una sensualitat que evoca doncs, un diàleg íntim, diálogo. Si combinen elements modals i fragments inspirats en l'ús de modes com el dori i el frigi, per tant, modes antics. I molts aspectes també d'aquest moviment reflecteixen la influència de compositors com Béla Bartók o Zoltán Kodály, amb frases pujades i baixades i que dibuixen doncs, tetracords i polifonia inspirada en la tradició folklòrica del centre d'Europa. A més, com el, tècniques com el pizzicato seguit glissando, això que fa tium, tuim, tium, no? Que lliga justament la música amb l'univers sonor d'altres obres precisament de Béla Bartók.

0: Aquest segon moviment que estem escoltant de fons es titula Capriccio i, com podeu escoltar, no és molt diferent de caràcter en el primer que escoltàvem fa un moment. Marcant presto con slancio és una peça vertiginosa, plena de vigor i virtuositat, que remarca el contrast amb el moviment inicial. De fet, ara ho comentàvem fora d'antena, no? O sigui, ho podem mirar amb certa condescendència, aquesta música, si vols, però interpretar una obra com aquesta...
1: Molt difícil.
0: És, ha de ser pel violoncel·lista, ha de ser complicadíssim. El títol mateix fa referència als famosos capricis per a violí de Paganini, que Ligeti havia escoltat en la seva infància i que, d'alguna manera, el van inspirar, evidentment, adaptant-ho al seu propi llenguatge.
1: Aquest moviment es desenvolupa sobre un patró rítmic persistent, això que sentíem, amb una interrupció central breu, que recorda el diàlogo, però que de seguida torna a l'energia inicial. La música avança mitjançant motius d'intervals teixits amb una gran complexitat i un tema modal que alterna amb una nota pedal, aquella nota que sempre és la mateixa, creant una tensió que rememora l'idioma harmònic de Bartók. També apareixen seccions de trèmolo al llarg del batedor i harmonies basades en quintes perfectes amb seccions de desenvolupament i, fixa't, una recapitulació final culminant amb un exuberant acord que diu allò, tota la força, precisament, fixa't en quina tonalitat. Encara parlem de tonalitat.
0: Clar,
1: aquí.
0: Clar, és el sorprenent.

0: Anem, no?
1: Però, sí, sí, amb sol major, que és la mateixa tonalitat de la suite número 1 de Bach.
0: Fixa, tot acaba lligant
1: no,
0: al final.
1: No, i més que res perquè també ajuda que la sonoritat del violoncel s'expandeixi més.
0: Clar, es dispari. Sí. Des del punt de vista formal i estètic, la sonata combina influències del folk centroeuropeu amb un llenguatge musical que ja assajava, no?, un Ligeti jove, però amb una visió compositiva que ja... És distintiva la seva forma d'entendre la música. El diálogo s'aproxima a una sensibilitat més romàntica i cantàbile pròpia de Kodály, mentre que el capriccio mira cap a un estil més enèrgic i virtuós que recorda més aviat a Bartók. Però tot plegat, integrat de manera personal, no?, d'entendre la música del mateix Ligeti, que ja mostrava en aquesta obra els seus interessos melòdics, rítmics i també estructurals, malgrat que va romandre ignorada durant anys. Avui és una peça central del repertori, com deien, de violoncel interpretada i enregistrada per molts intèrprets destacats.
1: Sí, la seva redescoberta i acceptació en el repertori reflecteix no només el valor intrínsec de la sonata com a obra de violoncel sol, sinó també com un exemple de la riquesa creativa de Ligeti en el període immediatament anterior al seu estil més avantguardista posterior.

0: Moltes de les primeres obres de Ligeti van ser escrites per a cor, incloent arranjaments de cançons populars. La seva obra més gran en aquest període va ser una composició de graduació per a l'Acadèmia de Budapest titulada Cantata per al Festival de la Joventut, per a quatre solistes vocals, cor i orquestra. Tot i això, com dèiem, doncs, moltes d'aquestes obres doncs, no ens han arribat, a diferència de la seva sonata per a violoncel.
1: I fixeu-vos, al principi del programa escoltàvem una peça per piano sol, que jo hauria jurat que era de Bartók, sí. I ara, en canvi, escoltem una peça que jo hauria pogut jurar que és de Ligeti, no? Un Ligeti primerenc. I, en canvi, és del microcosmos de Béla Bartók. Eh? Uh-huh. I és que, com hem dit, les primeres obres de Ligeti sovint són una, podem dir, extensió al llenguatge musical de Béla Bartók. Fins i tot, el seu cicle de piano música ricercata, que és de l'any 53, tot i que escrit, segons Ligeti, amb un enfocament cartesià, en què considerava tota la música que coneixia i estimava com a irrellevant, la peça ha estat descrita per un biògraf com d'un món molt proper al conjunt d'obres per a piano de Bartók, com el mateix microcosmos. Uh-huh. I si no, escolteu com sona això, que sí, és música de Ligeti.

0: Aquest que escoltem és el Vivace Capriccioso, la desena part de la música ricercata d'Alighetti, insisteixo, perquè bé podria formar part d'un dels números del Microcosmos de Bartók.
1: Abans sentíem el Microcosmos, no? I ara és la música ricercata. I és que aquesta música ricercata és un conjunt de 11 peces per a piano, compostes per Alighetti, entre l'any 1951 i el 53, poc després, precisament, de que comencés la seva tasca docent a l'Acadèmia de Música de Budapest. L'obra va ser estrenada el 18 de novembre de 1969 a Sundsvall, a Suècia, gairebé 20 anys després de la seva composició, precisament a causa de la repressió cultural en el context polític de l'Europa de l'Est. Fixa't, el títol Música ricercata es pot interpretar literalment com música investigada o música cercada, i reflecteix doncs la intenció de Alighetti de construir una nova música des de zero, explorant de manera rigorosa doncs les possibilitats del llenguatge musical del moment. Dimecres,

0: Ara us hem sorprès, eh? I no...
1: Per què?
0: No, perquè això no és música de Ligeti.
1: No, no ho és, això és veritat. No, no, és. No ho és, no diríem el que no és. Tot i que, jo crec que, no només jo, qui conegui una mica la música Ligeti, hi pot trobar certa connexió.
0: Igual sí.
1: Clar,
0: igual sí.
1: No, no, igual no, segur, segur.
0: Sí, el cas és que hem volgut començar per una peça escrita al segle XVI, pel genial Tomàs Lluís de Victòria, per entendre doncs, un concepte que Ligeti transforma en un de més avançat i propi, eh? Fixa't. La polifonia, i en el cas de Ligeti, la micropolifonia.
1: Em sembla, Pedro, que si aquesta setmana ja era complicada, anem allò, vinga, va, una mica més, no? Anem a donar una volta més a la rosca?
0: Sí, serà una mica més complicat. Bueno. Sí, sí, però és que fixa't. A veure, el concepte de polifonia és bàsic per entendre, en realitat, tota la història de la música.
1: Sí, sí, sí.
0: I sense la polifonia... Doncs perdona pel que diré, però no haurien existit ni Beethoven, ni Wagner, ni Mahler...
1: És cert, uns noms que d'entrada no relacionem amb el concepte de polifonia, tot i que la seva música n'està plena, la polifonia.
0: Exacte,
1: eh?
0: Sí, sí. El cas és que per entendre la música que crea Ligeti ens hem de remuntar doncs, molts segles abans per saber l'origen d'aquesta polifonia, especialment a Europa. I per això, doncs, vinga, agafem la màquina del temps i anem uns quants segles enrere.

0: La polifonia és un tipus de textura musical que consisteix en la combinació simultània de dues o més línies melòdiques independents. A diferència de la monofonia, on només hi ha una sola veu o melodia, o de l'homofonia, on una melodia principal és acompanyada per acords que la sostenen, en la polifonia totes les veus tenen entitat pròpia i desenvolupen un discurs musical amb, podríem dir, autonomia relativa, no? Aquest concepte és especialment rellevant dins la tradició musical occidental, on el terme s'utilitza sovint per referir-se a la música de la baixa edat mitjana i del Renaixement.
1: Per tant, en el context històric europeu, la polifonia es distingeix, perdó, del contrapunt barroc, tot i que amb dos podríem dir que comparteixen uns principis similars.
0: Clar,
1: no?
0: sí.
1: Per exemple, formes com la fuga, pròpia del barroc, es consideren habitualment contrapuntístiques, més que no pas simplement polifòniques.
0: Exacte, sí. De fet, en els primers tractats medievals, la polifonia es descrivia com a nota contra nota, atenció, o punctus contra punctus.
1: I d'aquí el nom.
0: Sí, clar. Indicant que cada so d'una veu es relacionava directament amb un altre so d'una veu diferent. Aquesta concepció, que alguns estudiosos han anomenat contrapunt diàdic, implicava que cada part s'escrivia en relació amb una altra. És a dir, tu cantaves una nota, jo havia de cantar una altra. Tu cantaves una nota, una altra. Vull dir, no podia jo aguantar una nota molta estona o fer un acompanyament, no? I clar, el conjunt es podia ajustar posteriorment per assegurar, doncs, finalment, la coherència global, no? Això contrasta amb la idea de composició successiva, segons la qual les veus s'anirien afegint progressivament a una estructura ja existent.
1: Tot i això, en un sentit més ampli, el terme polifonia també pot emprar-se per descriure qualsevol textura musical que no sigui estrictament monofònica.
0: Clar.
1: Des d'aquesta perspectiva, l'homofonia es podria considerar un subtipus de polifonia perquè inclou més d'una veu simultània, encara que una sigui clarament la que domina. No?
0: Clar, podríem dir que la melodia acompanyant és polifonia, perquè hi ha una melodia i un acompanyament, però en realitat no, eh? A veure, pel que fa als antecedents, la polifonia tradicional no professional presenta una distribució geogràfica molt extensa, tot i que irregular arreu del món, eh? Fixa't, és especialment present a l'Àfrica subsahariana, a Europa i a Oceania. Les investigacions sobre l'origen del cant polifònic han generat dues teories principals i sovint oposades, eh? El model cultural i el model evolutiu. Segons el model cultural, la polifonia seria el resultat d'un desenvolupament progressiu de la cultura musical humana. A partir d'un estadi inicial monofònic, les societats haurien anat incorporant progressivament noves veus fins a configurar tradicions polifòniques que amb el temps podrien, doncs, substituir les monofòniques.
1: En canvi, el model evolutiu defensa que la polifonia tindria arrels molt més antigues, vinculades a etapes primerenques de l'evolució humana. Segons aquesta teoria, el cant polifònic hauria format part d'estratègies de defensa col·lectiva dels primers homínids, i les tradicions polifòniques actuals serien vestigis d'aquell passat remot en procés de desaparició.
0: Clar, en l'àmbit de la música occidental escrita, els orígens exactes de la polifonia eclesiàstica no són del tot clars. Tanmateix, dos tractats del segle IX, el Musica Enchiriadis i el Scholica Enchiriadis, redactats cap a l'any 900, constitueixen els testimonis escrits més antics conservats que descriuen precisament pràctiques polifòniques. Aquests textos expliquen com fer més bonic el cant litúrgic mitjançant una segona veu que es mou en paral·lel a intervals d'octava, quinta o quarta. Això és molt important, eh? O sigui, algú cantava i van dir, escolta, anem a fer-ho més bonic, això. Clar. Anem a posar veus per sota amb una quinta o una octava, eh? En realitat no es tracta encara d'obres tancades, tal com les entenem avui, sinó més aviat de pautes, doncs, per improvisar durant l'interpretació.
1: Un altre document fonamental és el Winchester Tropper, datat aproximadament de l'any 1000, que sovint es considera el primer exemple, perdoneu, conservat de polifonia notada destinada a la interpretació del cant. Tot i això, la notació emprada no especifica amb precisió ni les alçades exactes ni les durades de les notes.
0: Clar.
1: Més recentment, s'ha identificat una antífona a dues veus dedicada a Sant Bonifaci, descoberta a la Biblioteca Britànica, probablement originada en un monestir del nord-oest d'Alemanya a inicis del segle X, que podria ser fins i tot encara anterior.

0: La polifonia europea es desenvolupa inicialment a partir de l'organum, una forma primerenca d'harmonització del cant gregorià. Al segle XII, compositors com Leonen o Perotin, del qual justament estem escoltant la seva Beata Víscera, vinculats precisament a l'Escola de Notre-Dame de París, van ampliar aquesta tècnica. Van afegir-hi una tercera i fins i tot una quarta veu i van elaborar estructures cada cop doncs, més complexes. En aquestes obres, el cant original, anomenat tenor, sovint es mantenien notes llargues, mentre les veus superiors desenvolupaven amplis passatges melismàtics. Quan vull dir melismàtics, vull dir un melisma, el conformen melodies, per exemple, de notes que van seguides. Do, re, do, re, mi, re, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, i no do, sol, do, la. És a dir, do, re, do, re, ri, ra, ri, re, do, re, do. Si jo faig to, tara, to, ti, ri, això ja no és un melisma, no? Però aquesta melodia sinuosa
1: una
0: és
1: melodia
0: un cant
1: que serveix per acabar de decorar aquell cant, no?
0: Exacte. Dijous.

0: Ara, escoltant aquesta composició d'Alighetti, aquesta articulació per a cinta, em fa pensar diverses coses. D'entrada, que és probable que hi hagi a casa que estigui resintonitzant la ràdio del planeta per tot el senyal de Catalunya Música. No, no.
1: Ostres,
0: la composició és així.
1: Resintonitzant la ràdio, això és una mica boomer, no?
0: No sóc altra cosa.
1: Avui en dia les ràdios ja no es resintonitzen.
0: Hi ha de tot, eh? Quan va haver-hi la repagada, les que van funcionar, les que van aguantar, van ser aquestes.
1: Les que anaven a piles.
0: Exacte, van ser aquestes.
1: És veritat.
0: Però, d'altra banda, em fa pensar en... Mira, estem a finals de maig, aquí ben poc arriba una nova edició del Sonar, amb molts canvis aquesta nova edició del Sonar, per cert. Però, en tot cas, va pensar quan he estat al Sonar, sobretot al Sonar de dia, que ara serà diferent perquè fan una reubicació i tal, però en tot cas, el Sonar de dia que coneixíem d'edicions passades, sempre hi havia alguna sala com més experimental de música, allò que deien avançada, el Sonar, no? Festival de música avançada, que m'importava automàticament aquest tipus de sonoritat que estem escoltant ara mateix de Alighetti.
1: Sí, aquestes sonoritats, o potser la gent es pensa que acabem de posar les primeres paraules de l'androide R2-D2 de la Guerra de les Galàxies.
0: Déu-n'hi-do, el boomer que també és aquest comentari, eh? Déu-n'hi-do.
1: Bueno, perdona, la Guerra de les Galàxies és etern, també.
0: Sí, sí, però té l'origen que té.
1: Sí.
0: No es va estrenar la setmana passada.
1: No.
0: Doncs això que estem sentint és una obra de Georg Alighetti, com dèiem, una composició per a cinta que es titula Articulation, no? I que és una de les poques mostres de música electroacústica en les que Alighetti va treballar.
1: Sí, clar. A veure, un moment, eh? Perquè dius música per cinta.
0: Sí.
1: Clar, per cinta electromagnètica, clar. No? És allò... Imagineu-vos, clar, perdoneu una altra vegada, però no, per què perdoneu? O sigui, nosaltres tenim l'edat que tenim i hem viscut tot el que hem viscut.
0: Per això tant, és veritat, forma part del nostre bagatge,
1: segurament
0: no?
1: La majoria, sí, dels que ens esteu escoltant sabeu el que és un casset i una cinta VHS, no? Totes aquestes cintes,
0: sí, sí,
1: són cintes on es pot gravar, podríem dir, música, i es poden fer totes aquestes composicions com aquesta articulació. I és que, a veure, com vam explicar el primer programa de la setmana, on vam repassar la seva biografia, unes setmanes després d'arribar a Viena, cap a l'any 1958, Alighetti va marxar cap a Colònia, i allà doncs va conèixer diverses figures clau de l'avantguarda i va aprendre estils i mètodes musicals doncs més contemporanis, no? Entre aquestes persones doncs hi havia, per exemple, compositors com Stockhausen, com Michael Koenig, que aleshores doncs treballaven ja amb aquesta música electrònica, electroacústica innovadora. Durant l'estiu d'aquell any va assistir als famosos cursos de Darmstadt, uns cursos, fixa't, a les que també va assistir compositors catalans, com Josep Soler o l'Albert Sardà, sí, el meu professor de composició. Alighetti doncs va treballar a l'estudi de música electrònica de Colònia, amb Stockhausen i Koenig, i es va inspirar en els sons precisament que hi sentia. Jo no sé si és que era un estudi que hi havia goteres, i per,
0: no,
1: i per això, mira, es
0: escolta,
1: va inspirar.
0: Escolta, no hi ha composicions per a piano que també aboquen les gotes?
1: Mira, el preludi aquell de Chopin, que va fer a Vall de Mosa. En tot cas, no obstant això, ell, Alighetti, podríem dir que va produir poca música electrònica pròpia, concentrant-se més en obres instrumentals, tot i que obres instrumentals, podríem dir que contenen textures amb so electrònic.
0: Clar, el cas d'aquesta...
1: Articulació, no?
0: Articulació, articulació, vaja, és un dels pocs en els que Alighetti, com dèiem, experimenta directament, no?, amb un so creat electroacústicament. Per tant, que no parteix d'un instrument analògic tradicional, un violí, una viola, etc., sinó que és un instrument de característiques electròniques. Però no, on no interactua cap instrument directament, no? És a dir, hi ha només aquest so. És per això que diem que és una obra de cinta preparada, és a dir,
1: exacte,
0: hi ha aquest treball digital previ.
1: I quan diem cinta ens referim amb això, evidentment, a la cinta magnetofònica. I és que, fixa't, quan jo vaig fer els meus estudis de composició, ja m'han explicat alguns processos de manipulació de la cinta magnetofònica que, de fet, encara que no t'ho creguis, ja estaven en desús.
0: Ah, jo pensava que ni hi havia de cinta
1: electrònica. No, a l'inrevés. Ja estaven en desús precisament per la nova aparició dels procediments digitals, i la generació de sons per ordinador.
0: Per tant, m'estàs dient que tu vas estudiar procediments de Alighetti encara,
1: sí,
0: no?
1: Exacte. Sí, exacte. Sí, sí.
0: Ets, per tant, hereu d'aquesta tradició electroacústica.
1: Sí, sobretot això. Per això estic a la ràdio. Va, no tenen fotis.
0: A la ràdio hi ha molta tecnologia, eh?
1: Oh, i tant.
0: Hi ha
1: I aquí a l'Estudi de Catalunya Música hi ha algunes màquines, sí, de l'època de Alighetti.
0: Sí, i anteriors.
1: Sí, sí. Exacte. Escolta, però tornant a Articulación, crec que val la pena comentar-la, perquè, clar, com diuen, es tracta d'una de les poques mostres d'aquest tipus de música de Alighetti. No?
0: Clar, aquesta Articulació és una composició de música electrònica creada per Alighetti, com deia el Pedro, l'any 58. És una de les seves obres electròniques més destacades i, en realitat, si tenim en compte l'època en què es va crear, és una experiència sonora única que, malgrat la seva breu durada, que dura entre uns 3 minuts i 45 segons, ha tingut una influència considerable en la música experimental de la segona meitat del segle XX.
1: Mira, ara et diré una cosa.
0: diguem no, una cosa.
1: Sí, no és que duri uns 3 minuts no, clar, 45 segons.
0: Dura exactament
1: segons.
0: Això.
1: I sempre.
0: Clar, clar, clar.
1: Aquí no hi ha interpretació que valgui.
0: Clar, clar, clar.
1: És així, clar. La peça va ser composta i notada entre gener i febrer del 58 i va ser preparada i enregistrada en cinta magnètica entre el febrer i el març d'aquell mateix any a l'estudi per música electrònica de la ràdio, atenció, a l'estudi de la ràdio d'Alemanya, de l'Alemanya de l'Oest, a Colònia. La producció va comptar amb l'ajuda precisament de Gottfried Michael König i Cornelius Cardew, aquest últim assistent de Stockhausen, figura central de l'avantguarda electrònica europea.
0: Absolutament. Ligeti, també recordem coses que us hem explicat al llarg de la setmana, Va fugir de Budapest l'any 56 a causa de la repressió soviètica i es va establir a Colònia, Alemanya, on va entrar en contacte amb l'ambient experimental que envoltava l'estudi d'aquesta música electrònica que ara mateix tenim de fons. Aquesta articulació forma part d'un període, per tant, breu, però molt intens, en què Ligeti explorava aquest mitjà juntament amb Glissandi, l'obra del 57, una de les poques peces electròniques que va completar abans de tornar a centrar-se de nou a la música, podríem dir, instrumental.

0: Precisament aquesta que estem escoltant és l'altra obra electroacústica important de Ligeti, titulada Glissandi.
1: Bueno, ja estava fent com Glissandi. Com,
0: sí, electrònic, en aquest cas.
1: Glissandos no? Electrònics, sí. Exacte.
0: El moment de la composició d'aquestes peces va ser clau per Ligeti, no només des del punt de vista tecnològic, sinó també filosòfic, perquè la composició reflecteix la seva recerca de la relació entre so i llenguatge, no? Una qüestió que va inspirar molts compositors de l'època interessats en la frontera entre la música i la parla. Aquesta recerca està influenciada pel treball de fonètics com Werner Meyer Eppler, que investigaven com els sons poden assemblar-se estructuralment al llenguatge humà, però prescindint del llenguatge, del contingut semàntic. No?
1: Exacte, sí, sons que podem fer amb la boca. No?
0: Exacte.
1: De fet, la peça Articulación es caracteritza per la combinació de diversos tipus de sons en diferents condicions d'agregació. En lloc de melodies o harmonies tradicionals, Articulación utilitza fragments de so generats electrònicament. Ones sinusoidals, soroll blanc, impulsos i filtracions, entre d'altres. Aquest material sonor podríem dir que no té un sentit lingüístic, però Ligeti doncs, mateix va descriure la peça com si fos una... És graciós, això. Una conversa sense paraules. Fixa't, L'ús de termes com pregunta i resposta, veus altes i baixes, parla políglota, interrupcions i esclats impulsius suggereix que el compositor volia evocar precisament elements del llenguatge humà sense fer-ne servir cap vocabulari reconeixible. No?
0: La formació sonora es basa en la combinació superposició de pseudofonemes, que són sons artificials amb característiques pròpies, per exemple, granulosos, enganxosos o compactes. Ligeti va triar aquest tipus de materials i va examinar quins podien barrejar-se entre si o resistir la combinació i després els va organitzar segons un pla general que incorporava tant elements serials com aleatoris. Déu-n'hi-do també la feina matemàtica que hi ha aquí darrere, eh?
1: I tant, i tant. Els sons... Bueno, i molt de bagatge, en el fons, eh? Hi ha molt de bagatge musical,
0: clar, en el fons. Sí, sí. I aquests sons, clar, es van enregistrar, es van agrupar, es van tallar, es van reorganitzar, de manera que la peça resultava orgànicament estructurada, però pel que fa al resultat sonor, era imprevisible.
1: Sí, sí. Articulación va ser presentada per primera vegada el 25 de març del 58 a Colònia, dins del cicle de concerts de Musik der Zeit, de la UBDR. També es va interpretar el 4 de setembre del 58 a Darmstadt, justament festival associat a la Vanguardia d'aquells anys. Encara que originalment es va produir en so quadrafònic, les versions enregistrades i precisament la que hem escoltat avui, que es difonen habitualment, doncs són estèreo, perquè clar, tenim dues orelles i dos auriculars.
0: De fet, si escoltàveu les peces amb auriculars, us adonaríeu que una orella sonaria una cosa i l'altra una altra.
1: Exacte.
0: Donada aquesta naturalesa, podríem dir, abstracta i sobretot experimental d'aquestes obres, la recepció crítica va ser diversa. Alguns la veuen com una demostració pionera de les possibilitats expressives del mitjà electrònic, d'altres la consideren difícil d'interpretar o de categoritzar dins de la música tradicional. No obstant això, molts estudiosos subratllen que, tot i la seva breu durada, aquesta Articulación és una peça poderosa que aprofundeix en la textura, el timbre i la forma del so de manera que anticipa alguns dels trets que Ligeti desenvoluparà posteriorment en la seva música de característiques més clàssiques, no? La instrumental.
1: La instrumental.
0: Tot i que de clàssic no té res, Ligeti.
1: No, clàssic no, però està clar, jo crec que, i ara a poc a poc ho anirem escoltant, que aquest tipus de música electroacústica influeix molt a la manera com ell pensa la música instrumental.
0: Clar.
1: I és que, tot i que Ligeti va abandonar la música electrònica després d'Articulación i Glissandi, doncs l'obra ha tingut un impacte durador, no? Sobretot amb els estudiosos. S'ha reconegut per la seva influència en la música electroacústica i també per la seva exploració sonora avançada. I ha estat inclosa en llistes de referència de la música concreta i altres formes de música experimental.
2: Divendres,

0: Quina música més convencional ara mateix.
1: Sí.
0: Segueix en Ligeti,
1: que carca.
0: Però... Exacte, que carca. Després d'escriure Alegre Macabre, Ligeti va passar per un període, podríem dir, d'incertesa creativa. Li va costar trobar un nou camí estilístic, no em sorprèn perquè es va buidar de bogeries musicals, i durant uns quants anys no va completar cap obra de gran format. A banda de dues peces breus per clavicèmbal, no va acabar cap treball important, fins al trio per a violí, trompa i piano, estrenat el 1982, més de 4 anys després de l'òpera que comentàvem fa un moment. I és que aquesta obra marca l'inici també d'una nova etapa en l'obra de Ligeti.
1: Sí, la música que va escriure durant els anys 80 i 90 continua mostrant una gran fascinació pels ritmes complexos, gairebé mecànics, no? Però amb un llenguatge harmònic doncs, una mica més clar que en etapes anteriors. Si abans utilitzava una escriptura molt cromàtica i densa, ara ja tendeix doncs, a fer servir tríades majors i menors, música una mica més clàssica, podríem dir, d'alguna manera. També comença a experimentar amb sistemes d'afinació alternatius, per exemple, utilitza els harmònics naturals en les parts de trompa, com es pot sentir amb el trio per a trompa, i aplica l'escordatura, aquestes afinacions especials als instruments de corda, com en el concert per a violí. Una altra diferència important és que la majoria de les obres d'aquest període estan dividides en diversos moviments.
0: Neoclàssic total.
1: Sí, sí, a diferència de peces anteriors com Atmosferes o la San Francisco Polyphony, te'n recordes allò que semblava una sala d'assaig de l'orquestra, que eren grans blocs continus.
0: Entre el 85 i el 2001, Ligeti va compondre 3 llibres d'estudis per a piano que sumen 18 peces en total. El primer llibre és del 1985, el segon va ser escrit entre el 88 i el 94 i el tercer entre el 95 i el 2001. Aquest conjunt és una obra, és una de les parts més importants del seu llegat, perquè els estudis veuen de fonts molt diverses. La música del gamelan indonesi, les polirítmies africanes, Bela Bartok, Conlon Nakarow, Trenius Monk, Bill Evans, entre d'altres. El primer llibre va servir en part com a preparació per al concert per a piano, del qual ara està sonant el primer moviment, estem escoltant-lo de fons, ja que comparteix molts elements melòdics i motívics amb aquesta obra.

0: En les últimes dècades de la seva vida, la música de Ligeti es caracteritza sobretot per una complexitat rítmica molt marcada. Tot aquest ritme que trobàvem a faltar, amb Lux Eterna i el Requiem i tot allò, ara...
1: Aquí, el doble
0: aquí
1: marcat,
0: és, exacte. Sí. Ell mateix explicava que aquesta complexitat provenia de dues fonts principals. Atenció! La música romàntica per a piano de Chopin i Schumann...
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí. I les músiques tradicionals de l'Àfrica subsahariana.
1: És, dir, és un còctel molotov, directament.
0: Molotov, absolutament, sí, sí, sí. Aquesta combinació pot semblar sorprenent, però en el seu cas es tradueix en una escriptura rítmica plena de capes superposades i d'efectes molt vius.
1: L'any 1988 va acabar el concert per a piano, una obra que considerava una declaració del seu credo artístic, uh-huh, i volia mostrar la seva independència tant de l'avantguarda tradicional com de les modes postmodernes. De fet, havia començat a esbossar-lo ja el 1980, però no va trobar el camí definitiu fins al 85. A partir d'aquell moment, el treball avança amb molta més fluïdesa i el concert es desenvolupa en context orquestral. Moltes de les idees que havia experimentat en els seus estudis que comentàvem fa un moment.
0: Uns anys més tard, l'any 1993, va completar el concert per a violí, després de 4 anys de feina. Aquesta obra resumeix moltes de les tècniques que havia anat perfeccionant. De fet, hi trobem una passacalla, per exemple, l'ús de la microtonalitat, canvis ràpids de textura, contrastos gairebé còmics, melodies populars hongareses, ritmes de dansa búlgars i referències a la música medieval i renaixentista. O sigui, aquí està tot, eh?
1: Un aiguabarreig increïble.
0: Tota la història de la música, sí, amb una obra.
1: Sí.
0: La part de violí solista, a més, és molt variada. Pot ser dolça i lenta en alguns moments i angular i brillant en d'altres.
1: I és que Ligeti és considerat un dels compositors més innovadors i influents del seu temps, al costat de figures com Boulez, Berry, Stockhausen, Cage, entre d'altres, eh? I per això era necessari que, doncs, aquí en aquest programa, que són clàssics, els homes clàssics, uh-huh, el reivindiquéssim, i per això ara anem a escoltar-lo a l'audició.
2: Malgrat no ser un compositor de bandes sonores, la seva música és molt utilitzada al cinema. George Ligeti, amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
1: Hem arribat al moment de l'audició i per acabar la setmana Ligeti, doncs que millor que el seu concert per a violí, una de les seves darreres composicions, que com dèiem, resumeix totes les tècniques que havia anat perfeccionant al llarg de tota la seva trajectòria musical.
0: El concert per a violí té 5 moviments: preludi, ària, intermezzo, passacaglia i un darrer appassionato, agitato molto, I us proposem que l'escolteu, doncs, en la versió de Sashko Gavrilov i l'ensemble Intercontemporain, dirigits per Pierre Boulez.
1: Doncs som-hi.

0: Fins aquí el resum de la setmana dels Homes Clàssics. Si t'has quedat amb ganes de més, recupera tots els programes a catmusica.cat/homesclàssics.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Deixa't portar per la llum de Haydn i la profunditat de Bach el 3 de juny al Palau de la Música Catalana.
3: La Franz Schubert Filharmonia et convida a viure una vetllada plena de contrastos, delicadesa i virtuosisme amb el concert per piano número 1 de Bach i les sinfonies Le Matin i Le Soir de Haydn.
2: Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
0: Aquest diumenge, les músiques empoderades seran a la festa del 3CAT en viu. En directe, tertúlia i música a l'Anella Olímpica a la una del migdia.
1: A Catalunya Música, músiques empoderades. Ens hi acompanyeu? Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.

Hola, bon dia. 3 minuts perquè siguin les 11 del matí d'aquest diumenge lluminós i calorós, ja en aquesta hora, si més no, aquí a Barcelona. I a Catalunya Música arriba el moment de connectar amb la sala 1 Pau Casals de l'Auditori per oferir-vos l'última transmissió del dels concerts de l'OBC d'aquesta temporada. Per tant, saludem ja el nostre company Joan Vives. Joan, endavant!

Ja és que hem tingut l'oportunitat de fer la transmissió observant com, vaja, l'assistència de públic sembla bastant generosa i, per tant, cosa que ens omple d'il·lusió, perquè no deixa de ser el triomf de la música en directe. I és això el que intentem portar-vos on sigueu, a casa, al cotxe, aquest concert que, ja us diem, val molt la pena que avui no us el perdeu. Avui, a més, té alguns incentius importants. El primer ja l'hem dit, el repertori. Dues obres d'aquelles que cal conèixer si sou mínimament bons melòmans. De fet, d'això es tracta, d'anar recuperant i entenent el repertori de la gran música. Després, un altre gran atractiu és el violinista, qui avui podrem sentir, Augustin Hadelich, aquest violinista multinacional, ja que, de fet, en la seva ascendència familiar hi trobem una branca italiana, una branca alemanya, una branca estatunidenca. Ell va néixer a Cecina, a la Toscana, a Itàlia, té 42 anys i és guanyador de Premis Grammy, entre altres. Vaja, tota una figura que veureu que, vaja, d'aquests violinistes que no deceben. De fet, ara estem molt ben acostumats en els concerts de l'Auditori perquè portem uns quants concerts de violinistes absolutament meravellosos, de solistes meravellosos, i vaja, que ens hi acostumem ràpid i això, la veritat, és que ens fa gaudir moltíssim. Bé, i finalment, doncs, el darrer gran atractiu és el més important de tots, que és l'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, que, dirigida pel seu mestre titular, Ludovic Morló, ens garanteixen, doncs, poder assistir regularment a la interpretació d'aquest gran repertori. Comentant això, de cop us he de confessar que m'ha vingut a la memòria un comentari que em va fer fa molts anys Oriol Martorell, el cèlebre director de cors, fundador de la Coral Sant Jordi. Fa molts anys em deia: clar, vosaltres, els joves, heu descobert el repertori primer en disc i després en directe. I ell deia: nosaltres, la meva generació, hem descobert primer el repertori en directe i després l'hem pogut retrobar en disc. Doncs mira, propostes com els cicles de concerts regulars que ens ofereixen els bastions, els vaixells insígnia de la música del nostre país, els grans auditoris i teatres, doncs ens garanteixen poder continuar descobrint o gaudint del gran repertori. I avui, una mostra excel·lent en aquest sentit. Bé, posem-nos ja a comentar una mica la primera obra, Béla Bartók. Quina és la importància d'aquest il·lustre hongarès? La música hongaresa, degut a que Hongria va estar durant molts segles, diguem-ne, connectada políticament amb Txèquia i amb Àustria, formaven l'imperi austríac a grans trets, la música hongaresa realment va formar part ja des del segle XVII, sobretot XVIII, de la música de la inspiració dels compositors. Telemann té obres inspirades en música hongaresa i així podríem anar seguint. Haydn, etc., Beethoven... El fet és que Béla Bartók esdevé, diguem, la primera gran figura que, d'alguna manera, porta la música d'arrel hongaresa a les sonoritats del segle XX. És una de les figures més importants de la primera meitat del segle XX. I l'obra que sentirem avui d'ell, el concert per orquestra, és el fruit simfònic segurament més popular d'aquest hongarès. És un treball d'orquestra realment sensacional. Es divideix en 5 moviments i tot seguit el podrem sentir dirigits per Ludovic Morló al capdavant de l'OBC. Concert per orquestra de Béla Bartók.

0: Pàgina realment brillant en una versió realment brillant. Ludovic Morló ha sabut treure color i llum d'aquesta partitura magnífica de Béla Bartók, el concert per orquestra. Podríem dir, amb algun matís, l'última gran obra de Béla Bartók. El matís és que no va ser l'última obra que va escriure, perquè després encara va tenir temps de treballar en la sonata per violí i sol i en el concert per piano i orquestra número 3, que per cert s'interpreta ben poc. Però aquesta pàgina per orquestra, aquest concert per orquestra, és una obra meravellosa. Bartók hi va estar treballant ja exiliat als Estats Units durant la Segona Guerra Mundial, els anys 42-43. Va ser un encàrrec de Serge Koussevitzky. Bartók no tenia massa bona salut, després es va descobrir que patia una leucèmia, i li van encarregar aquesta obra. Sembla que va ser un encàrrec amb calçador. Bartók estava en una situació econòmica més aviat precària, i aleshores es van inventar l'encàrrec per poder-lo ajudar, perquè ell no es deixava ajudar. I així va sorgir aquesta obra meravellosa, Concert per orquestra. Atenció al títol, perquè, com heu pogut apreciar, diguem que no és un concert a l'ús per un solista, com sentirem a la segona part, el concert de Brahms, sinó que és un concert en què els diferents primers i segons faristols de l'orquestra, de manera progressiva i en alguns moments de l'obra, han anat esdevenint veritables solistes. Per tant, és un concert que esdevé una suma de petits elements que no trenquen la homogeneïtat del concepte orquestral. Aquí està la magistralitat de Béla Bartók, i a part el resultat ja ho heu vist, plenament imbuït de moments que ens feien abocar alguns ritmes de les danses hongareses, barrejats amb harmonies sempre tonals, això sí, però de clar perfil modern, fins i tot en algun moment segur que més d'un heu pogut pensar en algun element de la música jazz. L'obra és una obra magistral, i poder-la sentir en directe, interpretada per l'orquestra, i fins i tot aquí podríem aduir poder percebre la interpretació gestual del director i dels músics, realment ens ajuda encara més a poder percebre, entendre el sentit d'una obra que consolida la dimensió de Béla Bartók com, molt probablement, la tercera gran figura de la música europea de la segona meitat de la primera meitat del segle XX, juntament amb Arnold Schoenberg i Igor Stravinsky. Vaja, en definitiva, quina sort poder sentir obres com aquesta en directe i veure l'auditori que avui fa goig per, vaja, el seu aforament. Aquesta ha estat la versió en directe des de l'auditori. Falten 2 minuts per 11:45. Avui és un concert que va més on time. Sembla que acabarem bastant puntuals abans de 1:00, però en qualsevol cas hem pogut sentir l'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigits per Ludovic Morló i interpretant el concert per orquestra de Béla Bartók. Ara arribarà la mitja part i després us recordem que avui ens visita el violinista August Hadelich per interpretar el concert de Johannes Brahms per violí i orquestra, l'Opus 77, aquest grandíssim concert per violí meravellós, que no us el podeu perdre sota cap excusa. Boníssim, i a més sentit en directe. Vaja, si esteu cuinant, esteu preparant el dinar, us garantim des de Catalunya Música que el dinarà, si feu una paella, per exemple, doncs us quedarà millor. Bé, i avui és un dia especial, darrera transmissió de l'OBC d'aquesta temporada, però a més, bon dia de nou, Esther.
1: Bon dia.
0: A més, avui tenim alguns petits canvis, hi ha com alguna petita sorpresa que trencaran els ritmes habituals dels diumenges a Catalunya Música. Escolta, què passarà quan acabi la transmissió de l'OBC a 1:00?
1: Doncs mira, normalment sempre arriba el violí vermell amb el nostre company Xavier Casanef, però en aquest cas, avui, tal com deia, serà una cosa, i per un motiu molt especial, perquè ja sabeu que ahir va començar la gran festa del 3CAT en viu des de l'Anella Olímpica de Montjuïc, i el que sonarà a partir de 1:00 serà, doncs, un especial del programa Músiques Empoderades que realitza i presenta la nostra companya Rosa Maria Bartroli.
0: Escolta, i el Xavier Casanef el podrem sentir o no avui?
1: Oh, i tant! El violí vermell. No hi faltarà, però serà 1 hora més tard. És a dir, a partir de 2:00 serà un violí vermell dedicat a la banda sonora de la pel·lícula Amélie.
0: Vaja, bonica, és una banda sonora encantadora. Bé, ell ens ho explicarà perquè segur que el Xavier ja el coneixem prou bé. És un disseccionador de bandes sonores, un matí especial, festiu. Abans també, Esther, comentaves que avui, bueno, ho hem pogut veure tots, no? Que fa un dia preciós a la ciutat de Barcelona.
1: Per tant, aquesta festa 3Cat en Viu ha enganxat un bon cap de setmana, eh?
0: Sí, tant i tant que sí. Escolta, ara et deixarem que tu condueixis l'antena de Catalunya Música, sí, en aquest intermedi que s'està quedant una mica més curt. Els 20 minuts habituals segurament ja seran només 15. Què ens hi proposaràs?
1: Doncs proposaré endinsar-nos ja en l'univers de Johannes Brahms, però ho farem amb una de les seves obres de música de cambra. Per tant, fins d'aquí una estona, Joan.
0: Fins ara.

Doncs ja ho veieu, hem entrat en l'univers de Brahms ja amb aquest sextet de corda número 1 en si bemoll major opus 18 que va compondre entre 1859 i 1860. Va ser la primera obra que escrivia per a una formació exclusivament de cordes i la seva segona gran obra de cambra que es publicava. És un sextet per a dos violins, dues violes i dos violoncels, cosa poc habitual en aquella època. I Brahms ho va aprofitar per crear una sonoritat especialment rica i càlida. Si n'acabem de sentir el primer moviment, Andante ma moderato, construït com una sèrie de variacions sobre un tema de caràcter popular amb un cert aire hongarès, ara sentirem el tercer, l'scherzo. És un moviment d'una energia més impetuosa que segueix el model clàssic heretat de Beethoven.

0: Doncs així s'acaba l'esquerzo, tercer moviment d'aquest sextet de Johannes Brahms, sextet de corda número 1, que hem sentit i que ja ens dona a entendre que s'ha acabat aquí la mitja part i que connectem ja novament amb la sala U Pau Casals de l'Auditori de Barcelona.
1: Catalunya Música.
0: Les 12 en punt. Joan, altra vegada, endavant.
2: L'hora de l'Àngelus, que es deia abans. Doncs aquí ens teniu en directe des de l'Auditori de Barcelona a les 12. Punt de sentir ja la darrera part del darrer concert que us oferim aquesta temporada 25-26 des de l'Auditori de Barcelona. En tractar-se d'un concert ben especial, sembla que ara hi haurà una petita proposta aquí a la sala de, vaja, que es mostrarà uns vídeos parlant de Ludovic Morló i de la nova temporada de l'OBC, una temporada que ja es va presentar, deu fer aproximadament doncs, un parell de setmanes, com bé sabeu, dos o tres setmanes, i que en definitiva doncs, ens fan dentetes i ens fan venir ganes de poder gaudir de moltes de les propostes que ofereix l'Auditori en les seves, en els seus diferents departaments. Clar, nosaltres, concentrats en l'OBC des de Catalunya Música, ja us anunciem que la temporada que ve, els diumenges, com ha vingut sent, diguem-ne, habitual en aquestes 22 temporades que portem oferint-vos els concerts de l'OBC en directe des de l'Auditori, n'hi podrem sumar, si tot va bé i no passa res, una 23ena com a mínim. I, per tant, la temporada que ve, els diumenges, ens tindreu en directe des de l'Auditori, des de la sala gran de l'Auditori, la sala Pau Casals, a la sintonia de Catalunya Música. En aquests moments estan passant aquests vídeos on apareixen els noms dels compositors, dels intèrprets, d'alguna de les propostes més llamineres de les que podrem gaudir la propera temporada. Veurem si avui també surt el gerent de l'Auditori, Víctor Medem, a fer-nos venir més ganes de poder, doncs, això, gaudir de tota aquesta proposta per la temporada 2026-27. Efectivament, tenim ja Víctor Medem a la sala. Nosaltres aprofitarem, mentrestant, per comentar-vos que a la segona part tenim el concert per violí i orquestra de Johannes Brahms. Ja sabeu, en aquestes alçades descobrir aquest concert seria com molt, molt peculiar, ja que estem parlant d'una de les primeres espases de la música concertant romàntica. Beethoven, en aquest sentit, va escriure el concert que va canviar la història i a partir d'aquí han anat apareguent grans concerts com el concert els concerts de Félix Mendelssohn, particularment l'Opus 64, que vam sentir fa 15 dies. També Johannes Brahms amb aquest concert Opus 77, Max Bruch i els seus concerts per violí, Tchaikovsky, els seus concerts per violí, i així podríem fer una llista realment extraordinària. El concert que sentirem avui és un concert respectuós en l'estructura clàssica dels concerts, per tant, un concert en tres moviments. Fins i tot aquí podríem destacar, si ens ho permeteu, una certa dosi pedagògica en unir en un mateix programa el concert per orquestra de Béla Bartók, un concert plenament propi del segle XX, en què els diferents elements de l'orquestra, els diferents instruments, anaven esdevenint, podríem dir allò de microsolistes per moments, d'aquí el nom de concert per orquestra. En canvi, Johannes Brahms ens escriu encara un concert per solista i orquestra, però també s'han de fer matisos, perquè com li acostuma a passar a Brahms, tant en els dos concerts per piano que conservem d'ell com en aquest concert per violí, una de les coses que se li va criticar quan el va estrenar és que l'orquestra tenia massa pes, massa presència. I és curiós perquè al segle XIX també va criticar això mateix en els concerts que han sobreviscut de Johann Sebastian Bach. Bach, quan estava a Köthen, va escriure els dos concerts per violí, el concert per dos violins, i també són obres, són pàgines en què els solistes dialoguen de manera intensa i fins i tot en molts moments amb llenguatge de contrapunt amb el solista. Per tant, treuen presència del solista i donen consistència al treball en equip. I això és una mica el que fa Johannes Brahms en aquest concert, que se li va criticar. No obstant això, Brahms comptava amb crítics molt fervorosament defensors del seu estil, com per exemple el cèlebre crític Eduard Hanslick de Viena, que anava sempre en contra de la música programàtica i de Wagner i dels seguidors de Wagner. Deia que la música no necessita descriure res per ser bonica. Aquesta és la base argumental de l'estètica de Hanslick. I per això a Brahms li encaixava perfectament. És música formal, però tremendament ben escrita. I de la mateixa manera que es va dir allò de que la desena, la primera sinfonia de Brahms era la desena de Beethoven, doncs també el concert per violí va ser molt i molt ben rebut. La peça clau d'aquest concert és el violinista que va estar al costat de Brahms a l'hora de compondre, el violinista que li va donar un cop de mà, sobretot a l'hora de gestionar el que és la dimensió idiomàtica de l'instrument. Ens referim al violinista Josef Joachim, un gran amic de Brahms. Penseu que quan Johannes Brahms va conèixer a Robert Schumann en els moments finals de la seva vida, això va ser a Düsseldorf, Brahms no estava sol, al seu costat ja hi era Josef Joachim. Joachim, clar, avui la part que ens ha deixat creativa, les seves composicions han quedat pràcticament oblidades, no del tot, però sobretot el recordem per haver estat un violinista molt carismàtic. Aquesta amistat prematura amb Schumann va fer que Joachim fos qui va estrenar la fantasia per violí i orquestra de 1854 de Robert Schumann. També, a nivell privat, va ser qui va estrenar el concert per violí de Robert Schumann, un concert que ell mateix va recomanar a Clara Schumann que no el publiqués perquè era una obra escrita ja en un moment de declivi personal de Robert Schumann. Estava ingressat ja en el sanatori d'Endenich i aleshores aquesta obra ja no permetia doncs mostrar un Robert Schumann de plenitud. La ironia és que el concert per violí de Robert Schumann avui s'interpreta amb tota normalitat. Aquí a l'OBCL l'hem sentit com a mínim dues vegades. Després, Hanslick també va ser, perdoneu, Joachim va ser qui va estrenar el concert de Max Bruch el 1868. El 1878 va estrenar el concert de Brahms, que sentirem tot seguit. I el 1887 encara va estrenar la part de violí del doble concert de Johannes Brahms. Aquí tenim, doncs, aquest meravellós concert en tres moviments, com dèiem, Allegro non troppo, Adagio i Allegro giocoso, ma non troppo vivace. Un concert en què Joachim va suggerir algunes correccions en l'escriptura de Brahms. Sembla que Brahms, com a bon compositor, volia portar el violí com bastant més a l'extrem, i Joachim li va recomanar que preservés la dimensió idiomàtica més confortable, malgrat les exigències més que evidents. No és un concert fàcil de tocar. Avui contarem amb la presència d'aquest gran violinista de 42 anys, Agustín Hadelich. Va néixer a Cecina, la Toscana, Itàlia. L'any 99 va patir un incendi a la granja familiar que li ha proporcionat les seves característiques físiques amb les que probablement l'haureu vist, però la seva capacitat de tocar és absolutament meravellosa i ho podreu comprovar tot seguit. En directe des de l'Auditori, concert per violí i orquestra de Johannes Brahms amb l'OBC, Agustín Hadelich i Ludovic Morló al capdavant.

Meravellós, meravellosa partitura, meravellosa interpretació. Ja veieu la ovació que li ha caigut a August Hadelich al costat de l'OBC, avui dirigit pel seu titular Ludovic Morlot. Que bonic és aquest concert Opus 77 de Johannes Brahms, el concert per violí de Brahms, el concert en re major. Una pàgina meravellosa, magistral. Sarasate, en certa ocasió, quan el va haver de tocar al segle XIX, va dir: quina ràbia que la melodia més bonica la toqui l'oboè en el segon moviment. Va ser un dels comentaris que va fer. És una obra molt pensada pel coixí, diguem-ne, violí i orquestra. Fixeu-vos que el solista i l'orquestra fan un veritable tàndem, i August Hadelich, ja veieu, l'estan ovacionant, l'han fet sortir escena. El director està en aquests moments demanant a la secció de vent que s'aixequin per saludar, recollint aquests aplaudiments. Veieu que avui anem molt d'hora, el programa era una mica més curt de l'habitual, però vaja, en qualsevol cas, un programa meravellós que ha començat amb el concert per orquestra de Béla Bartók i ara el concert per violí. I clar que avui tenim la possibilitat de que ara Hadelich faci una propina. Estem acostumats a que les propines siguin a la primera part i a la segona part, doncs, una gran obra simfònica, però avui, al canviar l'ordre dels factors, certament això fa que Hadelich ens pugui interpretar una propina. Surt, saluda, porta el violí, atenció, que probablement ara ens caurà la propina. Tant de bo, ens agradaria... Sí, efectivament, a veure què toca.

L'heu identificada, la versió que ens ha fet August Hadelich d'aquesta peça? Us donarem pistes, és original per piano, més pistes, pertany a les escenes d'infants de Robert Schumann, i és, efectivament, el Träumerei, que podríem traduir al català com a somieig. És pura poesia, és una obra preciosa, però l'arranjament és original del mateix violinista que ens l'acaba d'interpretar. És deliciós, a més, el punyetero ha agafat la tessitura més aguda del violí i ha portat, diguem, tota aquesta sensació màgica infantil a la tessitura aguda de l'instrument, i el resultat era d'una bellesa extraordinària que ha deixat literalment en silenci l'auditori. Que bonica aquesta propina que ha fet Hadelich. De fet, fixeu-vos que és un home creatiu, ja que hi ha una cosa que no hem comentat encara, és que en el concert de Brahms, en el primer moviment, la cadència que ens ha interpretat també era escrita d'ell. Hadelich la va escriure cap a l'any 2018, i a més, una de les característiques d'aquesta cadència és que ell l'ha penjat a internet per si algú la vol tocar, és a dir, que si algú vol tocar aquesta cadència, és una cadència molt respectuosa amb l'estil de Johannes Brahms, i que, per tant, no és una cadència especulativa ni innovadora en quant a estil. Però vaja, en qualsevol cas, ja heu vist, després d'aquesta propina, els aplaudiments han tancat ja el concert. August Hadelich, avui amb l'OBC, en directe des de la Sala Pau Casals, Sala 1 de l'Auditori de Barcelona, sota la direcció del mestre titular de l'OBC, el francès Ludovic Morló. Aquest ha estat el nostre concert avui. Ara, tot seguit, a partir de la 1, ja sabeu, Connexió Especial de Catalunya Música, en una edició de les músiques empoderades des de l'anella olímpica. I atenció també, els aimants del violí vermell, el programa de música de cinema que condueix el nostre company Xavier Casanef, avui arribarà més tard, cap a les 2, i avui amb la banda sonora de la pel·lícula Amélie. Per part nostra, res més. Aquí ens acomiadem l'equip que avui us hem acompanyat des de l'Auditori de Barcelona. Marc Urrutia dirigint l'orquestra tècnica, i qui us parla, Joan Viver, sense oblidar-nos de la nostra companya Esther Pinar, que ens ha estat vetllant a distància. Gaudiu d'aquest preciós diumenge i que l'acabeu de passar bé.

0: Catalunya Música.
1: Doncs la una en punt, i ja ho sabeu, us ho hem comentat a la mitja part de la transmissió del concert de l'OBC amb en Joan Vives. Avui farem una programació una mica especial, perquè d'aquí no res podreu sentir l'especial Músiques Empoderades, que és el programa que es farà des de l'Anella Olímpica de Montjuïc. Ja sabeu, aquest cap de setmana és la festa del 3CAT en viu, i els nostres companys d'aquest programa Músiques Empoderades ja hi són, estan a punt d'entrar en directe, però mentre això no pugui ser, doncs el que farem serà sentir música, evidentment. En aquest cas, el primer moviment de la St. Paul Suite per a orquestra, opus 29, número 2, de Gustav Holst.

Doncs aquest era el primer moviment de la suite Saint Paul de Gustav Holst, que hem sentit a càrrec de l'Orquestra de Cambra de Saint Paul, dirigida per Christopher Hogwood. Esperant poder connectar amb l'anella olímpica en aquesta festa del 3K en viu que va començar ahir, que va ser tot un èxit, i és que hem enganxat un bon cap de setmana pel que fa al temps, amb un sol esplèndid, bona temperatura, potser fins i tot una mica massa calor, però mai tenim el que volem, no? Mentre esperem que els nostres companys ens diguin que ja està tot a punt, tothom assegut amb el seu micro i a punt per començar aquesta especial Músiques Empoderades, encara sentirem més música, en aquest cas, de Jean-Philippe Rameau. És La Gavota, el Temple de la Glòria, en un arranjament per a saxofon i piano. Els intèrprets són Joaquín Franco, saxofon, i Jesús María Gómez, piano.

0: Joaquín Franco, saxofon, i Jesús María Gómez, piano, ens acaben d'interpretar aquesta gavota al Temple de la Glòria de Jean-Philippe Rameau. Ara, així, hem arribat al... a pocs minuts perquè sigui un quart de dues i ja les nostres companyes de l'especial Músiques Empoderades ens diuen que ja podem connectar. Per tant, donem pas, els hi donem pas des de l'Anella Olímpica de Montjuïc.
1: Comença l'especial Músiques Empoderades 3CAT en viu.
2: Una tertúlia musical per imaginar-nos la clàssica del futur. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bartroli i Jubal. Amb Marina Sala, Marta Pons, Sergi Núñez i Alba Pujals. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart.
3: Molt bon dia a tothom. Comença una nova edició de les Músiques Empoderades. Avui, en un lloc especial, som a l'Anella Olímpica de Montjuïc, no a l'Estudi 14 de Catalunya Música. Durant la pròxima hora us oferirem la nostra tertúlia musical, però també amb actuacions en directe. I avui posem sobre la taula un tema que genera molts debats dins del món musical, els concursos. Quin pes tenen realment en la carrera d'un músic? Es pot construir una trajectòria sòlida sense passar per concursos? Com els músics han de gestionar les expectatives i els nervis quan van a un concurs? I què busca realment un jurat que escolta un concursant? Comencem.
2: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu?

0: I benvinguts, com esteu, nois?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Amb una ubicació especial. Sí.
2: Amb un dia radiant.
0: Un dia radiant.
3: Sort que tenim carpa, per això.
0: Sort que tenim carpa.
4: I aigua.
0: Perquè estem a punt. Jo no sé els nostres oients i els nostres, que tenim aquí davant, aquesta esplanada verda, com estan. Veig molts barrets.
3: Tenen barrets de palla.
0: Barrets de palla perquè fa solet, diguéssim.
3: Sí, tant.
0: La primera pregunta és obligada. Algú ha participat en un concurs com a concursant o com a jurat? A veure.
1: Jo vaig participar bastant quan era adolescent, vaig fer alguns concursos i sí, després no n'he fet tants perquè ja no em va agradar tant, diguéssim, com fer música en concursos, i per això ja no en vaig fer més. No sé si l'Alba...
3: Sí, Alba. En el meu cas també m'he presentat a diversos concursos, el que passa que potser són una mica diferent l'apartat de jazz. Jo me'ls prenia més com a concerts. Un concert, i al final si sonava la campana, doncs sonava la campana.
0: Sonava la campana.
3: I com a jurat, doncs sí, m'han trucat un parell de cops, llàstima que no ho he pogut fer, perquè tampoc li dono prioritat. Ja veureu quin és el meu posicionament sobre els concursos. No li dono prioritat, però sí que és veritat que, per exemple, en proves d'accés, doncs per entrar un superior, sí que he hagut de fer de jurat, i és una mica més o menys el mateix.
0: Ara en parlarem. Marta Pons, has anat a gaires concursos?
4: Jo, concursos de música de cambra n'he fet, sola, no? De música de cambra, sí. I jurat una mica com l'Alba. No he format part d'un jurat d'un concurs, però sí que estar al conservatori sí que he fet de tribunal en proves d'accés.
0: Sergi Núñez, tu què?
2: Jo he estat de jurat.
0: De jurat? Ui, sí. En Sergi de jurat.
2: No, jo he estat, a més, en un concurs d'aquesta casa.
0: A veure.
2: No de Catalunya Música, sinó de Catalunya Ràdio, que és el Sona Nou.
0: Home, el Sona Nou, i tant que sí.
2: Allà he fet de jurat alguns anys i... Bé, és un repte, perquè és realment difícil.
0: I entre els músics tenen bona fama els concursos, o és un peatge que s'ha de passar i dius, mira, per tirar endavant la carrera he de passar per aquests concursos?
3: Depenent de la teva situació, jo penso, perquè molts cops el que proporcionen els concursos a vegades és una ajuda econòmica.
0: Sí.
3: Llavors s'entén que si ets un quartet o tens un grup de jazz o de clàssic i sou joves i que diguéssim econòmicament no podeu gravar un disc, doncs penso que és una bona oportunitat.
0: Què és un concurs en realitat per vosaltres?
2: Per mi un concurs és una selecció.
0: Una selecció.
2: Sí, o sigui, al final, tu ets una persona, una entitat, una empresa, qui sigui que siguis, tu tens uns recursos, sigui econòmic, sigui de donar visibilitat, sigui de donar concerts, no? I no li pots donar a tothom això, li pots donar a un artista, a un grup, o potser diversos, però no a tothom, no? Llavors fas un concurs per què? Per seleccionar i decidir qui li dones aquests recursos.
0: El nostre públic està aquí a l'esplanada, asseguts, veuen que han parlat les empoderades, diguéssim, però tenim un convidat, i el convidat que tenim, que ens acompanya, fa aquesta música.

0: Alba Pujals. Qui és? Qui fa aquesta música?
1: Doncs aquest convidat és l'Enric Fuster. Hola, Enric.
0: Enric Fuster, benvingut.
1: I vull presentar, abans que res, la música que estem escoltant per aquí darrere. I és que és un tema original seu que es diu Ewok Live. Això vol dir que ha estat gravat, enregistrat, en directe.
0: En directe.
1: I està enregistrat per Enric Fuster a la bateria, Gorka Benítez al saxo, Camil Alcarazo a la guitarra, perquè el Camil toca a vegades el contrabaix i la guitarra, mai sé què. Kevin Díaz al piano i Joan Garcia al contrabaix.

0: modalitat de jazz. Una experiència especialment pertinent per al debat d'avui sobre concursos musicals i carrera artística.
1: I la primera pregunta, Enri Fuster, és òbvia. Per què et vas presentar al concurs de jazz Step?
2: Bueno, jo crec que en el final, quan montes un projecte, quan tens i li dediques moltes hores a escriure música i fer assajos amb companys, sempre tens com moltes ganes de poder pujar a un escenari i ensenyar tot això que estem fent, no, en el final. I un concurs, en el final, te brinda aquestes oportunitats, te dona aquests espais i crec que també és com una mica una recompensa per totes aquestes hores fetes i sobretot també pels companys que abracen la teva música, la defensen com si fos seva i crec que és necessari com poder ensenyar el que se fa.
1: I aquest concurs en què consistia? Diguéssim, el premi, què oferia?
2: Bueno, aquest concurs era la primera edició que feien aquest premi i el premi era bàsicament una remuneració econòmica.
1: Sempre està bé.
2: Sempre està molt bé per seguir fent música. Una sèrie de concerts que farem, que ja n'hem fet un parell i ara en farem un parell més aquesta temporada 2026-2027. Sí. I com un stage o una acampada musical a un estudi i que vam poder-lo fer per el mes de març i vàrem enregistrar el que serà el següent disc.
1: Molt bé, Sergi.
3: Sí, Enric, jo volia preguntar per tu què és el més important d'un premi d'un concurs. La remuneració, amb la visibilitat, que sigui un premi que té un prestigi i una tradició molt llarga, amb un stage musical com el que ara deies, una gira de concerts, què és el que més valores tu o què és el que més valoraries?
2: Bueno, jo crec que en el final és un pack i crec que el que més valora és que t'obri portes a poder seguir fent música, perquè te dona aquesta part econòmica que en el final enregistrar un disc, gravar-lo, és més pasta del que segurament sembla.
1: I tant.
2: I després poder pujar a escenari amb els teus companys tocant la teva música, per mi això és com el màxim regal que te poden donar.
1: I l'Alba i l'Enric han tocat junts o què?
0: Nosaltres hem tocat junts.
2: Heu compartit
1: escenari.
0: Sí, jo el convido sovint.
1: Tu el convides al teu projecte? Escolta, ara em sembla que aquí hi ha alguna cosa, volguem dir,
2: jo el convido al
1: projecte i ell no em convida a l'altre projecte.
0: Jo vull anar a ses illes, també.
1: Què passa aquí?
2: Tot arriba.
0: No, jo per l'Enric, bueno, és una pregunta, ho podríem tenir una mica de debat, però sí que és molt diferent. Estem parlant d'aquest tema perquè ara mateix està havent-hi un concurs, no? O una final d'un concurs ben a prop. Però crec que són àmbits molt, molt diferents perquè segurament el que busquem nosaltres al final és poder enregistrar o poder celebrar-ho amb els músics i al final que tinguin una remuneració, no?
1: I tant.
0: El que li vull preguntar és com creus que es valora? Com es valora realment la improvisació? Perquè en el jazz trobem que hi ha improvisació i clar, no és com el clàssic que hi ha unes notes en concret amb un tempo en concret, no? I es deixa més en la interpretació, sinó aquí la improvisació pot ser molt diferent, depèn del músic.
2: Sí, jo crec que en el final, òbviament, la nostra música veu molt del moment, del dia, del teu estat d'ànim i del grup amb qui toques i de les sinergies personals que en el final generen sinergies musicals i crec que és diferent a l'hora de valorar-ho, però també és diferent a l'hora d'estudiar-ho, d'aprendre-ho. Crec que tenim milions de coses compartides, perquè al final la música és música i no va de separar-ho. Però sí que crec que l'arrel i les bases venen, òbviament, de llocs diferents, però no sé, crec que al final, a l'hora de valorar-ho, sempre valores com el que t'arriba, no?
0: La comunicació, podríem dir.
2: Jo escolto música clàssica i a mi m'arriba i me genera emocions i al final escolt jazz, m'arriba i me genera emocions i al final...
0: Vull dir que tècnica podríem dir que tothom n'enté o tothom pot aconseguir una tècnica espectacular, però després és el que diu l'Enric, d'aquell dia que t'arribi la comunicació, no?
1: I tant.
2: Sí, al final és com transmetre qualque cosa a algú i que això passi.
1: Enric, què vas aprendre participant en aquest concurs de l'Step de jazz?
2: Bueno, al final jo crec que totes les experiències musicals que vivim sempre m'enduim qualque cosa i tornem a casa i pensem i diem, jo ho vull fer això, no ho vull fer, o què podria canviar, què no. Bueno, com a mínim això me passa. I, bueno, al final aprens que quan te presentes unes proves o un concurs no has de fer res diferent. Has de fer el que vens fent, el que faig sempre, perquè en el final aquesta cosa sincera de persona, si no hi ha aquesta com sinceritat, segurament no arriba, que al final és el que genera la música i el que jo crec que se valora en aquest cas.
1: Marta Pol.

0: fons.
1: Sí, enllaçant el que deia l'Enric, has dit una cosa molt interessant, no? De ser un mateix, no? I de tocar una mica com tu penses. Jo penso que els concursos són una mica una arma de doble fil, perquè a vegades toques una mica per agradar a la gent que t'està jutjant, no? I el mateix amb unes proves d'orquestra, no? Toques d'aquella manera en concret per aconseguir, doncs, guanyar aquella plaça. I això és molt, molt perillós, no? I al final, en un concurs també hi ha tantes coses i tants factors, igual que en unes audicions d'orquestra, que no depenen d'un mateix, que vés a saber com està el jurat aquell dia, vés a saber les percepcions que tenen i les sensacions que tenen, no? I té un punt molt...
2: O el coneixement que tenen en vers aquella música.
1: Sí. Exacte, llavors té un punt molt subjectiu, no? Llavors, per això és, té aquesta doble cosa, no? El concurs. Una mica.
0: Enric, ens pots anunciar algun projecte, alguna actuació? On et poden venir a veure, a sentir els nostres oients?
3: Sí, mira, des d'aquest mateix concurs ens varen donar un parell de concerts, sí. I ja en varen fer un en el Festival de Jazz de Terrassa, a la Nova Jazz Cava. Ara en farem un altre aquest mes de juliol en el Fringe Festival, allà a Torroella de Montgrí.
0: Molt bé.
3: I després, confirmats, que se puguin dir, crec que novembre toquem en el Festival de Jazz de Tardor de Lleida.
0: El 20 de novembre, ho tinc apuntat.
3: Veus?
0: Veus? Els músics sempre els hi dius, les actuacions. Llavors jo ho tinc apuntat.
4: És que nosaltres no ho sabem a vegades.
0: És que és curiós.
3: No, jo aquests els ho tinc clars perquè m'ho he mirat abans de venir.
0: Has d'estar preparat. Molt bé, molt bé. Doncs escolta, Enric, moltíssimes gràcies. Ara sentirem una actuació. Gràcies per venir, gràcies per acompanyar-nos. Moltes felicitats pel premi. I d'aquí uns moments, primera actuació en directe de Músiques Empoderades.
5: Especial Músiques Empoderades 3CAT en viu. Intensament rebels.

0: qui canta així, qui canta així. La persona que canta la tenim al centre de l'escenari, és la Clàudia Rostell. Ets tu, veritat? Ets tu, ets tu. Marina Sala, qui és la Clàudia Rostell?
1: Doncs jo faig una mica de bio per la Clàudia. Avui tocarà el seu quartet i és una formació liderada per ella, que és trombonista i cantant empordanesa. El grup està format per ella mateixa, trombó i veu, Asier Vázquez, guitarrista, Pau Masó, Sibina, bateria, i Juan Pablo Eguzquiza, contrabaix. I ens faran una proposta que combina jazz contemporani, influències llatines i reinterpretacions de la cançó tradicional catalana. El projecte neix de la voluntat doncs d'ella de construir un llenguatge propi entre l'arrel i la improvisació, i formada a l'SMUC i vinculada des de ben jove a la Sant Andreu Jazz Band de Joan Chamorro, ha actuat en escenaris internacionals i ha col·laborat amb figures destacades del jazz. El 2025 va rebre el Premi Individual a la millor interpretació vocal a l'Essentially Ellington, un dels certàmens educatius de jazz més prestigiosos del món.
0: I aquesta peça que sentíem fa un momentet la presentareu aviat a l'auditori, no, Clàudia? Quin dia la presenteu?
2: La presentem el 18 de novembre a l'Auditori de Barcelona amb Joan Chamorro, juntament amb altres excompanys de la Sant Andreu.
0: Per tant, si voleu anar a sentir la Clàudia Rostell, el dia 18 de novembre a l'Auditori de Barcelona. Però ara no has vingut a parlar només de tu, sinó també d'aquest quartet que tens aquí. Quin tipus de música feu, Clàudia?
2: Doncs mira, amb aquest quartet la idea és fer jazz, però també buscar reinterpretar cançons com habaneres i cançons populars catalanes que a mi de petita sempre m'han influenciat. I també fer una mica de tribut als pioners del jazz en català i del jazz aquí a Catalunya, com són la Núria Feliu i en Tete Montoliu.
0: I avui tenim una coincidència d'aquelles meravelloses, un moment de ràdio fantàstic, i és perquè quan em van dir bé la Clàudia Rostell, jo vaig mirar el currículum, i professors, els professors de la Clàudia Rostell, aquí tenim una de les professores de la Clàudia, Alba Pujals, i ara ha arribat aquell moment de ràdio fantàstic que jo et demano, com és la Alba Pujals com a professora, perquè és clar, no hi puc mai
3: parlar. Us ho puc ensenyar jo.
0: No.
3: Tinc una pregunta, Clàudia.
0: Ai, no vol que contestin.
3: Què fas aquí que no estàs estudiant? Fes rosa.
2: És que ho diu perquè dimarts tinc el meu recital final a l'SMUC. Em graduo amb aquesta gent que m'acompanya i ella serà el jurat també.
3: Avui tinc la prèvia.
0: Ja et farem nosaltres de jurat, veuràs tu. Deixa-la estar amb ella. A veure, Alba, què li vols preguntar? Que m'ha dit, li he de fer una pregunta jo a la Clàudia.
3: No, la primera és que què feia aquí, que no està estudiant. No, ho dic molt en sèrio.
0: Aquesta ja la deixem estar.
1: És que l'Alba és molt dura,
3: No. L'altra és... deixant en banda si és un concert o un concurs, tu, Clàudia, notes que els teus nervis, que a vegades els nervis et fan passar una altra jugada, no dic una mala jugada, amb la tècnica, per exemple, tant de la veu com del trombó, en aquest cas, tant si és un concert o un concurs. És diferent la teva exposició, la teva actitud en aquests dos àmbits? O penses que el concurs tens més a perdre o a guanyar i, per tant, estàs més nerviosa i, per tant, t'afecta a la tècnica?
2: A veure, realment sí que és veritat que quan és un concurs o quan és un concert, els nervis són diferents. Hi ha nervis, però són nervis diferents. El treball està en intentar que aquests nervis no t'afectin de manera negativa i que puguis fer el màxim de bé que et sigui possible. I sí que és veritat que clar, pensant, per exemple, en l'any passat, en Nova York, i estar allà, doncs, òbviament, era una situació superdiferent, molt lluny de casa, amb gegants del jazz com a jurat, i jo estava allà pensant, però jo què faig aquí, no?
0: Home, però vas guanyar un premi.
2: Sí, però al principi, de fet, si parles amb companys que estaven allà, amb els meus pares, una mica més i no surto a l'escenari dels nervis que portava a sobre, i dic, no puc fer-ho.
3: Un viatge. El viatge també fa molt, clar, anar a un concurs que està a l'altre costat de l'oceà no és el mateix que anar a un concurs que està al costat de casa teva. De fet, aquest concurs que la Clàudia es va presentar, jo també hi vaig participar un altre, que diguéssim, al nivell de superiors, però clar, jo estava allà al costat, és quan estava estudiant.
0: Tu vivies allà.
3: Clar, l'actitud va ser, vaig a creuar el carrer i vaig a tocar el que hem estat assajant, hi havia tant. La Clàudia va agafar un avió, van estar mesos i mesos d'assajos, no?
2: Clar, va ser com molta preparació i com És com aquesta cosa, no, és que això és molt important, és superimportant, i quan et van posant això al cap, al cap, al cap, arriba un punt que això sonarà fatal, no? O sigui...
3: Petes.
4: La pressió, no?, que ens posem, bueno, a vegades ve donada pels de fora i també la pressió que et poses tu mateix, no?
0: I tant, que sí.
2: Clar, és... Perdona.
0: Sí. No, digues.
2: No, que per exemple això també pot passar en un concert, no? Quan dius, ostres, aquest concert és superimportant, doncs li dones tanta importància que ja al final et quedes bloquejat, no? Per exemple, dimarts, el recital. Jo penso, clar, és molt important, és la meva graduació, ho he de fer, però també un altre consell que m'ha donat l'Albert Costa, un altre professor de trombó, molt amics amb l'Alba, em va dir, és que li has de treure tanta importància perquè si no, al final és un bolo més, per molt que tinguis un jurat, que tinguis, bueno, un tribunal, és que és un concert, perquè tu no ets un robot i faràs el millor que puguis en aquell moment.
0: Marina, última pregunta i actuació.
1: Sí, jo també volia dir que estic totalment d'acord amb el que dius i que realment a vegades et poses tanta pressió, no?, que inclús et poden sortir com coses físiques. L'anterior programa d'Empoderades, sí, no parlava una mica d'això, que jo ja estava molt col·lapsada amb tendinitis i coses, i era per la pressió de fora, no?, de ho has de fer molt bé, no?, aquesta pressió com interna. I jo et volia preguntar, entenc que sí que t'has presentat a concursos, per què, o sigui, què et va portar a presentar-te a un concurs o a un altre? Hi havia algun tipus de motivació o no?
2: A veure, realment el concurs que em vaig presentar jo va ser a càrrec també de la Sant Andreu Jazz Band i en aquell moment érem tot un grup, no? La Sier també hi era, érem tot un grup que estàvem allà donant-nos suport i ens vam presentar perquè ens presentàvem en equip. I el fet de rebre un premi individual, que jo cantés d'aquella manera o que també té a veure amb la gent que tenia darrere, amb els músics que m'acompanyaven i amb el suport que vaig rebre de les seves famílies i de tothom. Clar, participar en un concurs no és una decisió fàcil, però sempre està bé tenir el reconeixement, encara que sigui participar, per saber qui són els teus companys que es presenten allà. Jo allà vaig aprendre moltíssim de les altres big bands, de la gent amb qui parlava, i malgrat haguessin guanyat o no haguessin guanyat, jo vaig aprendre moltíssim i crec que és un dels records més bonics que tinc.
0: Doncs moltes gràcies. Us deixem amb l'actuació del Claudias Rosteis Quartet, que interpretaran Ves i perda't, adaptació de Núria Feliu i Tete Montoliu del tema Bye Bye Blackbird de Ray Henderson i Mort Dixon. Quan vulgueu, nois. Ara ha passat allò que passen els directes. Tenim un petit problema amb l'iPad.
5: És la llei de Murphy.
0: És
5: la llei de Murphy.
0: Jo crec que la calor també fa que els iPads a vegades es comencin a descontrolar d'una manera bèstia. I, no, és veritat, la calor...
1: Ara ho ha passat més d'una vegada.
0: A tu t'ha passat, Marina, això?
1: Sí, es passa molt malament, però sempre es troba una solució.
4: Marina,
3: sí,
4: ara...
3: La memòria, potser, no?
0: La memòria...
1: Exacte.
0: Home, us ha passat a vosaltres,
4: sí.
0: Marta Pons?
4: No, anava a dir que l'Òscar Vilaprinyó, que és un company nostre, et diria, veus, a mi no em passa jo, perquè vaig amb paper.
1: Exacte, amb paper. La gent que va amb paper no li passa.
0: Aquesta és la meva teoria del paper, perquè...
5: Ja, però fins que un dia plou se't mulla el paper,
0: no,
5: i llavors és al revés.
0: No, el paper no es mulla mai, perquè...
4: O fa vent, o fa
0: gairebé
4: vent.
0: Mai.
4: Fa vent,
0: és un valor segur, el paper. Aquí jo vaig amb les meves cartolines de Catalunya Música i bueno, són un valor segur, la veritat.
1: Sí, això segur.
0: Sí? Què, Clàudia? Ho tenim, som-hi? Sí. Doncs vinga, us deixem amb l'actuació de Claudias Rosteis Quartet. Endavant.
2: Un, dos, tres, sí. No et pensis que retrauré que has estat el primer. Ves i perdre't. No et pensis que et retrauré. Has estat el primer, ves i perda't.

0: Bravo, bravo, bravo. Claudia Rosteix, quartet. Asier Vázquez, guitarra. Pau Masó, bateria. Juan Pablo Egúzquiza, contrabaix. I Claudia Rosteix, trombó. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Especial Músiques Empoderades, 3CAT en viu.

0: Tornem a Músiques Empoderades amb la segona part de la nostra tertúlia i mentre es preparen els músics, aquest quartet que s'està preparant a l'escenari, hem sentit un quartet de jazz, ara sentirem un quartet de música clàssica. Nosaltres, però, seguim amb la nostra tertúlia i jo us voldria preguntar, Marina,
1: sí.
0: Marina, la formació clàssica et prepara per guanyar concursos o només per tocar molt bé?
1: Jo crec que la formació sempre et prepara perquè bàsicament et dona eines per després triar si tu les vols utilitzar o no, no? Llavors, clar, la formació clàssica en general sempre et servirà perquè a més és una formació que et dona moltíssima tècnica i si després vols fer una altra música, crec que sempre mai et restarà, no? aquesta tècnica.
0: I com es prepara un concurs, Sergi?
2: Jo crec que el concurs es prepara partint d'una base, jo crec que és senzilla però que a vegades costa entendre perquè és injusta. I és que al final estudiar i practicar és el que més t'acosta a que les coses et vagin bé, però no és un sinònim de que les coses et vagin bé sempre. Però és el que més t'hi acosta. Llavors tu has de tenir aquesta idea clara de aquest és el camí, però que facis bé el camí no vol dir que sempre et pugui sortir bé el resultat, però sempre és la manera en la que ja estaràs més a prop.
1: I també jo crec que els concursos també t'enfoquen cap a una manera, una mica el que deia la Marta, que sempre en un concurs la gent vol que toquis d'una manera concreta i tu, per exemple, necessites buscar, crec, la teva pròpia essència i per tant saber quin tipus de música vols fer, no? En la música clàssica, per exemple, això a vegades és molt més difícil que en altres músiques on hi ha més llibertat per la creació.
0: Però a veure, és diferent, Alba Pujals, és diferent un talent show televisiu com Eufòria, per exemple, d'un concurs de jazz que un concurs de música clàssica. Què busquen aquests concursos?
3: Aviam, per mi és molt diferent. De fet, jo sempre, quan jo em feia la pregunta a mi mateixa, no?, que sabia que aquest programa aniria a concursos, em feia la pregunta i penso en Eufòria.
0: Sí.
3: Seré sincera, però jo pensava, com és que tinc aquest recel envers a concursos com Eufòria, no? I realment el que veig al final és que la finalitat potser no és la mateixa, no? La finalitat, els concursos en la clàssica o en el jazz formen part d'un camí. No és la meta, no és el final, no? Formen part, vull dir, que potser n'en fas dos a l'any, no? I formen part del teu camí, saps que alguns aconseguiràs el premi, alguns no, però així no guanyaràs un reconeixement. I el que es busca en Eufòria, realment, per mi no va massa enllaçat amb el que significa per mi música, no? O una carrera musical.
2: És
3: va més enllaçat en el reconeixement i fer com una explosió i un boom que a vegades hauríem de mirar estadísticament quants concursants s'acaben dedicant a la música. I vull posar aquí un exemple.
0: A veure.
3: Aquí tenim un exemple molt gran, que és, per exemple, la Rosalia,
0: sí.
3: O la Rosalia, com es diu?
0: La Rosalia. El Vivanco es va dir, digue-li Rosalia, perquè es fa Rosalia.
3: Si ets de Lleida, segurament diràs més Rosalia que no pas Rosalia.
2: Però la S la faràs
1: sonora
2: igual.
0: El que dic és el que em va dir el Vivanco. El Bernat Vivanco és professor d'ella.
3: Sí, sí. Bueno, això és un,
0: digues.
3: Els oients, això és un debat que sempre tenim amb la
0: Rosa. Anem al tema.
3: Doncs crec que ella va fer algun petit pas per presentar-se a algun concurs i no va ser acceptada. Vull dir, de fet, va rebre grans crítiques i hi ha alguns que estan enregistrats a YouTube. Segurament, darrere d'això, portes enrere, també es va presentar altres concursos. El que vull dir és que ella, la fama, no se l'ha trobat de cop amb un cop de sort. Estic dient un cop de sort que també vull valorar que hi ha feina darrere, però no en un concurs, sinó se l'ha guanyat estudiant moltíssim i sabent realment el que està creant, el que està fent i com està cantant. Ha anat al taller de músics, ha anat a l'ESMUC, ha tingut inclús un cop ja acabat superiors, ha seguit fent classes amb professors de cant. Vull dir que ella se l'ha buscat com... S'acostaria més en el nostre perfil de músics, potser, no?
0: Sí,
3: el practicar cada dia.
0: Marta Pons.
4: Sí, és que jo crec que... no es poden comparar un concurs amb un altre, no? És a dir, tal com deia l'Alba, les finalitats són molt diferents i a vegades en aquests tipus de concursos s'hi presenta persones que no tenen cap mena de formació musical. Vull dir, que no és un requisit.
0: No, no? Potser que simplement vegades, cantin bé. O...
4: Exacte, i que moltes vegades en aquests tipus de concursos es busquen altres coses, la imatge X, o si és simpàtic o no, vull dir que...
3: Un això, producte, potser.
4: Exacte, no? Exacte, un producte, no? Un producte musical, no? O com alguna productora després podrà treure més rendiment d'aquests nois i aquestes noies. Vull dir que són concursos que no tenen res a veure ni amb el món del jazz ni amb el món de la música clàssica.
0: Sergi.
4: Penso, eh?
2: És que no és ben bé un concurs, és un programa de televisió.
4: Exacte.
2: I és un contingut.
4: És un talent show.
2: És un contingut,
4: show,
2: i per tant el seu objectiu primordial és exacte. Que el format de televisió funcioni. I després, a partir d'allà, tu muntes un concurs perquè el format funcioni. Però és un format, no és un concurs. És que, clar, són dues
4: fet,
2: coses radicalment diferents.
4: Sí, sí, i el fet que sigui televisió, això també, com a concursant... pateixen coses que nosaltres quan ens presentem en un concurs de música clàssica o en un concurs de jazz no patim, vull dir que estan exposats
3: es posen a la seva vida.
4: Exacte, estan exposats tota l'estona, eh?
3: I com diu el Sergi, sí, és un programa de televisió
4: i van voluntàriament
3: concurs,
4: també, eh?
3: El que passa que crec que donen, o sigui, que per molts els espectadors que veuen això, que sàpiguen que realment els concursos no vol dir el que troben a un programa de televisió.
4: Exacte.
2: Aquí segurament està la...
4: És a veure.
3: Hi ha molts nanos de 11 a 12 anys que es pensen que la vida de la música és això i que sàpiguen que no.
4: I que bé, que moltes vegades gent d'aquesta que ha passat per després pel món de la televisió després no ha acabat fent res, eh? Vull dir que també això... aquesta realitat també existeix.
0: Marina.
1: Sí, jo anava a dir una mica això, que la televisió et porta a tenir molta fama al principi, però després aquesta metxa s'acaba. En canvi, en el món de la clàssica, si tu guanyes un concurs internacional, això t'obre moltes portes a molts auditoris i de cop realment construeixes una carrera al llarg dels concursos dins de la música clàssica. En canvi, en altres tipus de concurs, potser un concurs et porta molt a la fama al principi, però després si no ets... una mica llest, pot ser que se t'acabi ràpid.
2: Sí, és que al final la clàssica i el jazz, per bé i per malament, perquè en el fons és com una arma de doble tall, les carreres són molt més a llarg termini que la que ho és normalment d'un grup de pop o de rock, i és així. Un grup de rock i pop és molt més una muntanya russa que puja i baixa amb dents de serra molt més pronunciats, en general, i la clàssica i el jazz és... molt més una cursa de fons.
3: Sí, a vegades has de saber més de màrqueting i com funciona tot això, no? amb el pop, que no pas amb el clàssic o el jazz, que es mou per altres. Però us haig de dir, eh? Els d'Eufòria estan allà dintre ben fresquets i nosaltres estem...
0: Aquesta és bona,
4: sí, senyora. Raó, Alba. Sí, sí. A mi el que em sap greu és que a vegades això representi l'escena musical catalana. És una mica el que em sap greu, no? Que sembla que a vegades, si no has estat a Eufòria, bueno, aviam, hi ha gent molt bona que no passa per aquest tipus de concursos musicals i que no estan exposats a anar a la televisió i que toquen molt bé i que s'han format i a vegades no valorem aquesta gent, no? Llavors... home, una mica alerta, no?
0: Clar, Marina.
1: Sí, que a vegades a la televisió també es ven molt com aquest tipus de concursant que canta a casa seva, que mai s'ha format a cap lloc i de cop va a la tele i ho peta.
0: I
1: no?
0: Això què? Passa normalment?
1: I jo crec que això està molt bé,
0: però
1: també hi ha moltíssima gent que estudia molt i que també té dret a tenir aquest reconeixement, no? Vull dir que sembla que a vegades, si no has estudiat i de cop ho petes, siguis millor que si has estudiat, perquè hi ha com el factor sorpresa i és més televisiu, això.
0: Però el concurs s'hi presenta molta gent i només en guanya un, no?, el concurs. Sí. I els altres com ho han de gestionar, tot això? Perquè, és clar, pots quedar com molt de salut.
4: Bé, has d'estar molt ben preparat psicològicament.
3: Sí, ha passat, i de fet tenim un exemple amb Eufòria, que ha passat que qui ha fet carrera després no ha sigut el guanyador. O sigui, ha passat que ha sigut el que ha quedat també a les últimes, que diguéssim, a finalistes, sí. Perquè el que se'n va primer potser al final ningú se'n recorda, no? La sí, primera sí. Gala, però sí que és veritat que ha passat el que ha quedat segon o tercer i que després mires allà, saps, fas una mica d'investigació i te n'adones que aquesta persona també és la que tenia un recorregut o un perfil més musical, que havia fet un conservatori, que estudiava piano, no? En casos com més Operación Triunfo, la Maya, no? Aquesta noia és
4: sí,
3: músic.
4: Sí, però la Maya va guanyar, diria.
3: Ah, sí?
4: Sí, sí, diria que sí.
3: Bueno, pensava que era...
4: Però vaja, és igual. O sigui, aquesta noia havia anat al conservatori.
1: Jo... I feia música clàssica, no?
4: Sí, sí. Jo, de fet, que vaig estar tocant a Operación Triunfo algunes vegades, la vaig sentir una vegada
3: tocant,
4: tocar...
3: Tocant o fent playback?
4: No, no, no.
1: Playback, playback.
4: Ah. No, no, no. Jo hi havia anat tocant i havia
3: gravat... La Marta era l'única que tocaven allà.
4: No, perquè hi havia anat alguna vegada, sí, que havia anat a tocar en directe, i havia gravat les coses que després feien servir de playback. És igual, el cas és que la vaig sentir tocant un estudi de Chopin que vaig pensar, jolín, aquesta la Maia, tu.
0: Em diuen que tornem un momentet la connexió des de Barcelona, que ens posaran unes petites promocions i llavors, a partir d'aquest moment, us presentarem les persones que tenim al centre de l'escenari.

0: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
1: I am a Catalan.
0: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
1: Catalonia has been the greatest nation in the world.
2: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
0: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
1: Jo sóc únic, ni haurà ni ha hagut un nen com jo.
2: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
0: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio. T'has preguntat quins són els directors musicals més influents de l'actualitat? Els Homes Clàssics dediquen la setmana a 5 grans mestres que pots veure dirigir en les principals sales del món.
2: Els Homes Clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

0: Catalunya Música.
1: A punt de sentir la segona actuació musical de Músiques Empoderades. Ara no entra la segona actuació. En tot cas, aquestes coses passen al directe. Tenim al mig de l'escenari Bretema Quartet, Marta Pons, qui són el Bretema Quartet?
2: Doncs mira, Rosa, són una agrupació d'estudiants joves de l'ESMUC que comença a obrir-se pas en el món de la música clàssica. Una agrupació integrada pel Mario Rabanal, al violí, després tenim la Sara León a la viola, la Núria Pons, que no és la meva germana ni és la meva...
1: No ho és?
2: No. El violoncel.
3: Hola.
2: I l'Ivan Carpintero al piano. Van actuar fa 15 dies a l'Assaig General de Catalunya Música
1: sí.
2: I al llarg d'aquest any han actuat a Vigo, Lugo, Menorca i Barcelona i han rebut classes de membres del Quartet Casals. I dir-vos que si, a part de sentir-los avui aquí en directe a la ràdio, els voleu escoltar en directe en algun concert, els tindreu aquest dimecres dia 10 de juny, el proper dimecres dia 10 de juny a les 7 de la tarda, actuaran a la llibreria Byron de Barcelona.
1: Gràcies, nois, per acompanyar-nos. Gràcies per acompanyar-nos. Un quartet amb piano no és gaire habitual, em sembla. Com és que us heu plantejat aquesta formació?
4: Pues yo creo que es una formación que ha existido desde hace mucho tiempo, igual que el cuarteto de cuerda, pero creo que es otra manera también, aparte de expresar, porque yo al menos siempre he estado en cuarteto de cuerda y ahora que estoy en este cuarteto con piano, creo que es fantástico. Es un gran soporte. También nos tenemos que acomodar mucho, nos tenemos que investigar mucho más el sonido que queremos transmitir, pero creo que es una fantástica manera de hacer música.
5: Tenemos que hacer mucho trabajo también sección de cuerdas, aparte de ensayar con el piano,
1: ¿sí?
5: Porque para que luego también él tenga la solidez cuando tocamos juntos. Y la verdad es que bueno, empezamos también a tocar esta agrupación por el maravilloso repertorio que tiene. Hemos interpretado el cuarteto para piano de Schumann, que es una obra maestra. Sí. Y bueno, la verdad es que queremos seguir descubriendo un nuevo repertorio de esta agrupación juntos.
1: I la Marta Pons, que és també instrumentista de corda, què els hi preguntaria? I de seguida sentirem l'actuació.
2: Bé, jo tinc una pregunta que m'ha semblat interessant i és quin paper té cadascú dins del grup més enllà del paper de tocar, no? Perquè al final, doncs, més o menys, tots tenim clar quin paper té el violoncel, el piano, en aquest cas, no? Això, quin seria el vostre paper dins el grup més enllà de la qüestió musical?
6: Qui busca els concerts, bàsicament?
2: Vinga, va, qui fa de manager?
1: Qui busca els concerts?
3: Pues podríem dir que som bastant líders, els quatre. No tenim com un rol definit.
1: No mana ningú?
3: No, comandam tots.
2: És una democràcia, això. Tothom mana per igual.
7: És una cooperativa.
3: Sí, volem igualtat, així que sí que es ve que, per exemple, Mario, que és de Galícia, pues, va triar ells concerts d'allà, jo que soc de Menorca, pues, com que cada un es cerca un poc d'on ve i després ho posem tot en comú i anem triant. Si no us agrada, pues, fem feina cap allà i sí, un poc podríem dir...
2: I la paraula Bretema Quartet, no? Què significa Bretema?
6: I l'ha triat?
5: Jo, perquè, bueno, jo soy de Lugo, de Galícia, i és una palabra que... Bretema significa la neblina, esta que hay por la mañana cuando te despiertas, y es un momento de...
6: La bruma,
5: ¿eh? La bruma, sí. Y es un momento de reflexión, de contemplación un poco, y es un poco, pues, un momento que es lo que queremos un poco representar nosotros, que es un momento en el que no estés, te liberes un poco de la mente y bueno, disfrutes de la música y un poco eso.
1: Estem a punt de sentir l'actuació del Bretema Quartet. Què interpretareu?
5: El final del tercer movimiento del cuarteto número 1 de Mozart.
1: I jo, deixeu-me que acomiadi el programa i així ens relaxarem i escoltarem la música. Gràcies, Enric Fuster, Clàudia Rostells Quartet, Bretema Quartet. Gràcies als oients des de casa i al públic que ens ha acompanyat aquí. Agraïm al 3CAT la invitació. Gràcies a tot l'equip d'Empoderades, Marina Sala, Alba Pujals, Marta Pons, Sergi Núñez, Olga Cardús, no sé on ets, aquí, l'Olga Cardús, Oriol Pinar en el muntatge musical, des de l'Anella Olímpica, Rosa Massaguer, producció Martí Cuní i Pep Casanovas, equip tècnic, i des de Barcelona, Barcelona, estudi 13, Víctor Rodríguez, i el control central, Esther Pinar, Xavi Valls, Andrea Martínez. Us ha parlat Rosa Maria Bartroli i ara sí, relaxem-nos tots que anem a sentir un fragment d'un concert meravellós de Mozart. A veure.

Brethema Quartet. Gràcies a tothom.

0: Avui les empoderades han estat... Marina Sala, Alba Pujals, Sergi Núñez i Marta Pons. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bartroli i Jubal. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart. Músiques empoderades, actualitzant la clàssica.
1: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
2: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Programa número 777. Avui volem dedicar el programa a la banda sonora d'una pel·lícula, una pel·lícula francesa que de manera sorprenent va triomfar, sobretot a Europa, i que a casa nostra va durar molt als cinemes i la van a veure milers de persones. Una pel·lícula d'argument curiós, d'ambientació curiosa i de protagonista curiosa, i amb una banda sonora molt especial, també d'instrumentació i sonoritat molt curioses. Avui, al Violí Vermell, la música del compositor Jan Tiersen per la banda sonora de la pel·lícula Amélie del 2001.
1: Mozart, Wagner, Hermann, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts al Violí Vermell.
2: I amb en Pau Blasi, un monsieur francès de Badalona, al control tècnic.
1: El Violí Vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
2: El títol original francès d'aquesta pel·lícula és Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulenc, i aquí la vam conèixer simplement com a Amélie, una pel·lícula dirigida per Jean-Pierre Jeunet, com deia, de l'any 2001. El personatge principal del film és l'Amélie del títol, encarnat per l'actriu Audrey Tautou. I la pel·lícula ens explica la història d'una noia jove, imaginativa i sensible que viu a París. Des de petita, l'Amélie ha crescut en un ambient poc afectiu i això l'ha convertida en una persona reservada, però també molt observadora i creativa. La seva vida canvia, però, quan als 22 anys descobreix que el seu propòsit a la vida és fer més feliços els altres. I a partir d'aquest moment comença a intervenir de manera discreta en la vida de les persones que l'envolten, especialment les del seu barri de Montmartre. I així anirem veient les coses que fa l'Amélie i anirem coneixent la gent del seu entorn, tot de persones peculiars com ella. Aquestes petites accions ens mostraran que l'Amélie troba sentit a la vida, com deia, ajudant els altres, encara que ho faci d'una manera força original i a vegades misteriosa. Però, alhora, la pel·lícula també ens farà veure que ella mateixa també necessita estimar i ser estimada. En fi, dit així, potser la pel·lícula no resulta gaire estimulant de veure. Però si us dic que els actors tenen tots unes fesomies molt particulars i encarnen personatges peculiars, que l'Amélie és com una fada madrina, però molt joguinera i fins i tot una mica entremaliada, que l'escenografia ens aboca un París idíl·lic a mig camí entre finals dels 50 i els 60, de colors molt pujats, i que tot això està amanit, com deia al principi, amb una música que li dona un to molt concret al film, ja us asseguro que és una pel·lícula molt interessant i entretinguda de veure. D'aquelles de veure amb la família, fins i tot. I d'aquelles que et deixa un bon regust quan l'has acabat. Vaja, que et deixa de bon rotllo.
1: El Violí Vermell. La música clàssica i la música de cinema.
2: Com us he dit abans, la música d'Amélie és del compositor francès bretó Jan Tiersen. Resulta que el director de la pel·lícula, Jean-Pierre Jeunet, va conèixer la música d'acordió i piano de Jan Tiersen gràcies al seu assistent de producció. Molt impressionat, va comprar immediatament tots els discos de Jan Tiersen. Se'ls va escoltar de manera obsessiva i finalment es va posar en contacte amb ell per encarregar-li la banda sonora de la pel·lícula. Curiosament, abans de descobrir Tiersen, Jean-Pierre Jeunet volia que fos el compositor Michael Nyman qui fes la banda sonora de la pel·lícula. Més enllà de les evidents diferències que existeixen entre Nyman i Tiersen, no és menys cert que Jan Tiersen també participa, en certa manera, dels postulats minimalistes de Michael Nyman. Vinga, va, comencem a sentir música d'aquesta banda sonora i sentim el tema dedicat al personatge protagonista, l'Amélie. El tema es titula El vals d'Amélie. I sentint-lo ja tindreu una mostra de la sonoritat musical que té aquesta pel·lícula i també, és clar, la que tindran de manera majoritària les audicions del programa d'avui.

Bé, hi ha una cosa que cal dir a l'hora de parlar de la banda sonora de Jan Tiersen per a Amélie. La major part de la banda sonora no és original per a la pel·lícula. Jan Tiersen va anar aprofitant temes dels seus 4 discos anteriors per incloure'ls a la pel·lícula. I dels 20 temes que conformen el disc de la banda sonora, només 6 són originalment compostos per a la pel·lícula. Nosaltres avui el que farem serà anar resseguint aquests discos anteriors i oferint-vos-en alguns dels temes que se senten al film. A més, la pel·lícula és un constant anar i venir de situacions diverses. A vegades sembla una pel·lícula de gags, de situacions. La fragmentació de situacions i personatges és molt elevada, constant, i això fa que es faci més difícil incloure una música merament descriptiva. I, per tant, s'entén que director i compositor optessin per una música que donés homogeneïtat a tot el conjunt divers. En la música d'Amélie no es tracta de definir i descriure personatges ni situacions, sinó d'aconseguir un estil musical, un to musical que els uneixi a tots. De la mateixa manera que tots els personatges i situacions giren al voltant d'Amélie, la pel·lícula per ella mateixa gira a l'entorn de dos factors, l'escenogràfic visual i el musical sonor. Com us deia, Jan Tiersen va aprofitar temes dels seus discos anteriors per a Amélie. Anem pel primer disc, el titulat El vals dels monstres, un disc de l'any 1995. Un disc, per cert, en el que va recopilar els temes musicals que havia compost per a dues obres teatrals. A la banda sonora d'Amélie hi ha 3 temes d'aquest primer disc, El vals dels monstres, de Jan Tiersen. Nosaltres en sentirem 2. El primer tema es titula Comptin d'un autre té, l'après-midi, cançó infantil d'un altre estiu, la tarda, i és un molt bonic tema de piano.

Jan Tiersen, com a concepte general, utilitza una música molt dinàmica, de molt moviment, en un estil semblant al de la música New Age, uns temes basats en temes, diguem-ho així, molt ballarins, de ritme viu i amb una instrumentació senzilla, on predomina l'acordió i el piano. Ara sentirem un altre vals. Abans, com a primera audició, hem sentit el vals d'Amélie. En aquesta banda sonora podem arribar a sentir fins a 6 valsos diferents i alguns, a més, tenen diverses versions. Amb això, el compositor reforça la idea que tota la pel·lícula balla a l'entorn de l'Amélie, però també a l'entorn d'una mateixa idea, d'un mateix concepte temàtic, més que no argumental, el fer les coses pels altres i perquè la gent se senti millor. Del seu primer disc, Jan Tiersen va voler incloure la banda sonora d'Amélie el tema que li dona títol, el vals dels monstres, interpretat per acordions.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas associats.
1: L'any 1996, Jan Tiersen va publicar el seu segon disc, Rue de Cascade, carrer de les Cascades,

El segon tema del disc, Carrer de les Cascades, que Jan Tiersen va incorporar a la banda sonora d'Amélie, és el tema titulat Passi simple, no és tan simple. En ell sentirem la instrumentació peculiar que us comentava abans que el compositor fa servir en molts dels seus temes i que forma part inherent del seu estil. Per exemple, aquí sentirem que el tema comença amb una màquina d'escriure i se li van incorporant l'acordió, un clavicèmbal, una melòdica, una mandolina...

El tercer tema del disc Carrer de les Cascades del 1996, que Jan Tiersen va incorporar a la banda sonora d'Amélie del 2001, va ser el titulat Soir de Fête, Nit de Festa, un tema que comença amb unes palmades a les que se li van incorporant un pífan, una mandolina, un banjo, un acordió, un carilló, un piano de joguina, i així anar fent fins les notes finals a càrrec d'una capsa de música. Un tema estructurat en base a la repetició dels sintagmes musicals, és a dir, en la línia del minimalisme, un tipus de música que es va posar molt de moda en la música de cinema en els 80 i 90, sobretot, i que ara ha quedat més aviat com a recurs, i que es cau força bé en films d'autor, ja que la música pot convertir-se en un nivell narratiu molt independent de la imatge.

A la pel·lícula Amélie i en el disc de la seva banda sonora sentim també dues cançons antigues. La primera d'elles és una titulada Guilty, culpable, que és una cançó popular de l'any 1931 amb música de Richard A. Whiting i Harry Axt i lletra de Gus Kahn. De totes les diverses interpretacions enregistrades que existeixen d'aquesta cançó, la del film és una del segell Decca fet el 2 de desembre del 1931 per Al Bowley, un popular cantant britànic dels anys 30, acompanyat per Roy Fox i la seva orquestra.

0: El violí vermell a Catalunya Música, intensament clàssica.
1: L'any 1998, Jan Tiersen va publicar el seu tercer disc, titulat Le Far, El Far. D'aquest disc també va aprofitar tres temes més per a la banda sonora d'Amélie. Nosaltres en sentirem dos. El primer és el tema titulat La disputa, i a Amélie el sentim en els crèdits d'inici. Un tema que comença amb l'acordió i després continua amb el piano. Curiosament, al final del tema, va a càrrec d'una roda de bicicleta.

El segon tema del disc El Far, de Jean Tiersen, que sentim a la banda sonora d'Amélie, és el titulat La Noyer, l'ofegada, i és un dels temes més dinàmics, de ritme més viu, de tota la pel·lícula, un tema amb acordions i cordes. Com esteu sentint, i més enllà de tòpics, és una banda sonora d'una sonoritat que podem qualificar sense problemes de molt francesa.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: El 1999, Jan Tersent, juntament amb The Marriott Monk, Claire Pichette i Olivier Melano, va publicar el seu primer àlbum en col·laboració, el titulat Tu e calme, Tot està tranquil. De fet, el podem qualificar de mini-àlbum, ja que només durava 26 minuts, tot i que té 10 cançons, que ja podem deduir que molt llargues no són. Un dels seus temes en aquest àlbum va aprofitar-lo Jan Tersent per a la banda sonora d'Amélie. És el titulat El redescobriment, i és un tema molt bonic, compost per a piano de joguina i melòdica.

I així arribem a l'any 2001, que és l'any en què el director Jean-Pierre Jeunet va proposar a Jan Tiersen de participar a Amélie. Resulta que en aquells moments Jan Tiersen estava treballant en un nou disc d'estudi, l'Absent, un disc molt ambiciós, amb molta més instrumentació diversa i amb un munt de col·laboradors que hi participaven. Una de les peces d'aquest disc duia per títol Les Jours Tristes, Els dies tristos, i era un tema coescrit amb Neil Hannon, que també la cantava, ja que aquest tema era una cançó. Tanmateix, Jan Tiersen va pensar que la música podia anar bé a Amélie i la va incloure com a part de la banda sonora, això sí, no en la seva versió original cantada, sinó només instrumental. Ja ho sentireu, a diferència dels temes que hem sentit fins ara, aquest és un tema molt més dens sonorament, amb molta més instrumentació i més abundosa. Un tema xulo, per cert.

Jan Tersen encara va aprofitar un segon tema de l'àlbum L'Absent per a la banda sonora d'Amélie, el tema titulat A què? El moll, un tema en la línia de l'anterior que acabem de sentir que formava part del mateix disc. Un tema aquest, el que sentirem ara, declara vocació minimalista en les seves estructures i que, a més, sobretot en el seu minut final, recorda molt, molt, molt a l'estil d'alguns temes de Michael Nyman.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: Fa una estona hem sentit Guilty, culpable, una de les dues cançons d'època que se senten a la pel·lícula i al disc de la banda sonora d'Amélie. Si us sembla, sentim ara l'altra, la segona. Es tracta de la cançó Si tu n'étais pas là, si no hi eres, una cançó escrita per Gaston Claret i Pierre Bayle, que es va fer molt coneguda a la dècada dels 30, interpretada per la cantant Fréhel, una llegendària cantant i actriu francesa que va marcar el període d'entreguerres, una dona apassionada de vida molt intensa, antecedent de les grans cantants franceses dels 50 i dels 60.

Bé, després d'haver fet un repàs, alguns dels temes procedents de discos de Jan Tersen, anteriors o coetanis a Amelie, i dels que va aprofitar temes per incloure'ls a la pel·lícula, passem ara als temes originals compostos per a la pel·lícula, i que no són gaires. De fet, ja us ho he dit abans, de 20 temes en total que té el disc de la banda sonora, només en són 6 els originals compostos per al film. I dels 6, 3 són 3 versions diferents d'un mateix tema, el Vals d'Amelie, que és el que hem sentit com a primera audició. Dels altres 3, n'hi ha un que em fa molta gràcia per títol. Es titula L'altre Vals de l'Amelie, i és el que sentim tot seguit.

Un altre tema força interessant de la banda sonora d'Amélie, i que també és un tema original de Jan Tiersen per al film, és un altre vals, el titulat El vals dels ossos vells, i que fa referència a dos ossets de peluix que l'Amélie conserva de la seva infància.

Bé, hem d'anar acabant i us proposo acabar-ho com hem començat, sentint el tema de la protagonista, el vals d'Amélie, però en una versió diferent de la que hem sentit al principi i que és una de les vàries que se senten a la pel·lícula. En aquest cas, el vals d'Amélie, versió orquestral.

Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui que hem dedicat a la música de la pel·lícula Amélie i, de pas, a l'obra musical del seu compositor Jan Tiersen. Una música peculiar, però, al meu parer, força agradable. Com sempre, esperem que el programa us hagi resultat, com a mínim, entretingut. Fins aquí el violí vermell d'aquesta setmana. D'aquí a 7 dies, si Herman vol, un nou tema i noves audicions de música de cinema. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.

0: Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
1: A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

Sentirem a continuació la versió per orquestra del minuet antic que Maurice Ravel va compondre l'any 1895, inspirant-se en un minuet del barroc. La versió original és per a piano i la versió orquestrada és de l'any 1929. Ens acompanya l'orquestra de Cleveland, dirigida per Pierre Boulez.

0: L'orquestra de Cleveland, dirigida per Pierre Boulez, en un enregistrament de l'any 2002, ens oferia la versió per orquestra del Minuet Antic, obra per a piano que Maurice Ravel va compondre l'any 1895, inspirant-se en un minuet del barroc.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

A Catalunya Música tot seguit sentirem la cantata per a cor Figura Humana, de Francis Poulenc, interpretada pel Cor de Cambra de les Ries, dirigit per Daniel Royce.

0: Figura humana és el títol de la cantata que acabem de sentir, la cantata per a cor mixt de Francis Poulenc, que interpretava el cor de cambra de les Ries, dirigit per Daniel Royce. Poulenc va escriure aquesta cantata a partir d'un text de Paul Éluard.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música el concert per a trompa i orquestra número 4 en mi bemoll major Kühel 495 de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió de Dennis Brain trompa i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Herbert von Karajan. És un enregistrament ja històric de l'any 1953.

0: S'acaba aquí el concert per a trompa i orquestra número 4 en mi bemoll major, Kühel 495, de Wolfgang Amadeus Mozart, que hem sentit en la versió de Dennis Bryan trompa i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Herbert von Karajan en un enregistrament de l'any 1953.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

La següent proposta que us fem avui aquí a Catalunya en Música és la de l'audició d'una de les àries de l'òpera Ariodante de Georg Friedrich Händel, Scherza in fida in grembo al drudo. Són les paraules amb les quals comença aquesta ària de l'acte segon de l'òpera, que interpreta el tenor Rolando Villazón en el personatge d'Ariodante amb els Gabrieli Players dirigits per Paul McCreesh.

0: L'ària que acabem de sentir és de l'acte segon de l'òpera Ariodante de Georg Friedrich Händel. Rolando Villazón la interpretava amb els Gabrieli Players que dirigeix Paul McCreesh.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
1: Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Habitualment, la polifacètica artista canadenca Barbara Hannigan combina els seus dos rols professionals, directora i soprano, en col·laboracions amb directors, orquestres, auditoris i compositors d'arreu del món. Gràcies al seu interès per les noves generacions de músics, ha impulsat dos programes internacionals de tutoria, perquè creu que tot allò que aprèn ho ha de transmetre, ho ha de compartir. He tingut el privilegi de viure aquesta generositat per part dels meus professors, tutors i col·legues. Ara és el meu torn, ens explica Barbara Hannigan. D'altra banda, el seu intens compromís amb els compositors contemporanis ha motivat gairebé 100 estrenes mundials, sovint obres escrites expressament per ella, com ara la de la compositora iraniana Golfam Khayyam amb Not a Tale to be Told, que Barbara Hannigan dirigirà i cantarà per començar el concert. Al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca, Barbara Hannigan també dirigirà la Sinfonia número 44 Fúnebre de Joseph Haydn i el Quadre Simfònic Porgy and Bess de George Gershwin. La Ràdio Sueca comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el novembre del 2025 a la Berfalthallen d'Estocolm i que sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Golfam Khayyam és una compositora i improvisadora iraniana amb projecció internacional. A la seva obra integra elements musicals dels seus orígens perses amb marques experimentals contemporanis. D'aquesta manera crea un llenguatge musical únic i molt original. La peça que obre la vetllada, amb Not a Tale to be Told, no sóc un conte per explicar, es basa en un text del poeta iranià i icona cultural persa Ahmad Samlo. A partir del poema, la compositora construeix una mena d'improvisació controlada, formada per frases i gestos vocals i instrumentals que s'entrellacen, com una catifa persa sobre la qual la solista canta en francès i en persa. Golfam Khayyam la va compondre expressament per Barbara Hannigan, que la va estrenar el 2023 amb la Simfònica d'Islàndia. Ara hi torna al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca.

I'm not a tale to be told, no sóc un conte per explicar, obra de la compositora iraniana Gholam Khayyam i dedicada a Barbara Hannigan, que l'ha cantat i dirigit al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca, en aquest concert que protagonitza la dona des dels diferents angles del fet musical, la composició, la interpretació i la direcció. A la segona part, Barbara Hannigan dirigirà Porgy and Bess, de Gershwin, però abans dirigeix una sinfonia de Joseph Haydn, la número 44, que està escrita en mi menor. En aquell moment, als anys 70 del segle XVIII, l'ús del mode menor com a tonalitat principal era relativament nou, però es va demostrar eficaç per expressar passió i melancolia. La situem, aquesta sinfonia, en el període Sturm und Drang, Tempesta i Anhel, el moviment que en la història de la literatura alemanya va substituir la il·lustració. Per tant, la sinfonia número 44 de Haydn és una pàgina d'una tensió dramàtica extraordinària, un intens viatge emocional. No és estrany que Haydn volgués que el moviment lent sonés al seu propi funeral. Es diu que ell mateix li va posar el sobrenom de fúnebre. Aquí tenim, doncs, els quatre moviments Allegro con brio, Minuet allegretto, Adagio i Finale presto de la sinfonia número 44 en mi menor fúnebre de Joseph Haydn, que sentim interpretada per Barbara Hannigan al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca.

Barbara Hannigan, al capdavant de la Simfònica de la Ràdio Sueca, ens ha ofert la Simfonia número 44, Mi menor, Simfonia fúnebre de Joseph Haydn. El programa del concert s'acaba amb l'òpera més important de George Gershwin, Porky and Bess, que descriu la vida dels afroamericans a la fictícia casa Catfish Row de Charleston, ciutat de Carolina del Sud, a principis de la dècada del 1930. Una mirada estereotipada i segurament pròpia d'una època del negre americà que vivia en la pobresa. Amb el pas del temps, però, Porky and Bess ha guanyat adeptes per la magnífica música que conté, que reflecteix les seves arrels en el jazz de Nova York i que recull també tradicions dels negres del sud. Blues, pregàries, cançons de treball i espirituals es barregen amb àries i recitatius d'òpera. Aquesta òpera, Porky and Bess, de George Gershwin, es va estrenar a Nova York el 1935. La versió per sales de concert és aquest quadre simfònic per orquestra que conté els temes principals de l'òpera, com ara i sobretot la immortal Summertime. L'orquestració la va fer Robert Russell Bennett el 1943. És el quadre simfònic Porky and Bess de George Gershwin.

0: Aplaudiments a la Berghaldhallen d'Estocolm per Barbara Hannigan i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca, que ens han ofert el quadre simfònic Porgy and Bess de George Gershwin. Avui aquesta polifacètica artista canadenca, Barbara Hannigan, al capdavant de la Simfònica de la Ràdio Sueca, ha dirigit i ha cantat una obra escrita expressament per ella, I'm Not a Tale to be Told, de la compositora iraniana Golfan Khayyam. I després ha dirigit la Sinfonia número 44, Fúnebre, de Joseph Haydn, i aquest quadre simfònic de Porgy and Bess de George Gershwin. La Ràdio Sueca ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat el novembre del 2025 a la Berghaldhallen d'Estocolm i que hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Música de Wolfgang Amadeus Mozart per continuar la nostra programació. Sentirem la serenata en si bemoll major, la gran partita Kühl 361, una obra per 12 instruments de vent i contrabaix completada a Viena l'any 1784. Ens acompanyen els membres del conjunt Moonwinds amb Joan Enric Lluna al capdavant.

S'acaba aquí la serenata en si bemoll major, la gran partita QHL 361 de Wolfgang Amadeus Mozart, que hem sentit en aquesta versió a càrrec de Joan Enric Lluna i el conjunt Moonwinds.

0: T'has preguntat quins són els directors musicals més influents de l'actualitat? Els Homes Clàssics dediquen la setmana a 5 grans mestres que pots veure dirigir en les principals sales del món.
1: Els Homes Clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: La manera de presentar-ho, crec que podria canviar molt. No hi ha això de fer rock and roll de Vivaldi o vestir-se un poquet més desenfadat. No, és que nosaltres presentam d'una manera sincera i tranquil·la la música clàssica, perquè jo no crec que Beethoven o Schubert o Bach siguessin tan rígids o tan quadrats. És veritat, el que fem és difícil, tenim que estar molt concentrats, però jo crec que també la manera de parlar, la manera de ser, la manera de presentar-se, de pujar a una escena, podria canviar un poc. Jo provo de fer-ho així.
0: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Lina Turbonet.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
0: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Sentirem a continuació la música del nord-americà Samuel Barber amb la meditació de Medea i la dansa de la venjança, la seva obra de concert Opus 23, escrita a partir del ballet Medea. L'Orquestra Nacional Escocesa interpreta la música de Barber sota les directrius de Merin Elsop.

0: Acabem de sentir la meditació de Medea i la dansa de la venjança, la peça de concert que Samuel Barber va escriure a partir del seu ballet Medea. L'Orquestra Nacional Escocesa interpretava aquesta música sota les directrius de Merin Elsop.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Continuem la programació de Catalunya Música ara sentint els tres esbossos simfònics Al mar, de Claude Debussy, obra estrenada l'any 1905 a París. Consta de tres parts, de l'albada al migdia, al mar, jocs d'onades i diàleg del vent i del mar. Ens acompanya la Filharmonia Orquestra, dirigida per Jeffrey Simon.

0: Fins aquí els tres esbossos simfònics al mar de Claude Debussy, de l'albà del migdia al mar, jocs d'onades i diàleg del vent i del mar. Ens acompanyava la Filharmonia Orquestra dirigida per Geoffrey Simon.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

La peça de concert o Concertstück que sentirem a continuació és de Robert Schumann. És per a quatre trompes i orquestra i la va compondre en la tonalitat de fa major. L'American Horn Quartet, amb la Simfonia de Varsovia, dirigits per Darius Wieniewski, interpreten la versió que ara mateix us oferim d'aquesta partitura de Robert Schumann.

0: El que sentíem és la peça de concert o Concertstück per a quatre trompes i orquestra en fa major opus 86 de Robert Schumann. El quartet de trompes americà amb la Simfonia de Varsovia, dirigits per Darius Wieniewski, n'eren els intèrprets.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
1: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
0: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
2: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
2: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
2: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a 6:00 PM. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Catalunya Música.
1: Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Sigueu ben trobats a una nova edició d'Una tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música. Gràcies per la vostra atenció de part dels qui ho farem possible. Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla amb molt de gust, Jaume Radigales. Un programa que avui tornem a dedicar, com és habitual en aquesta temporada i per segona temporada consecutiva, a un dels grans noms d'això que definim com l'edat d'or de la fonografia operística, és a dir, aquests grans noms que van des dels anys 50, és a dir, l'emergència de l'estereofonia fins a l'eclosió del disc compacte a finals del segle XX i ja a principis del XXI. Avui parlem d'una gran veu, una gran veu d'un baix baríton nord-americà, un afroamericà que ha estat un dels grans intèrprets d'òpera italiana, especialment de Verdi, però sobretot d'òpera alemanya i molt especialment de Richard Wagner. Parlem del baix baríton Simon Estes.

Aquest baix baríton estatunidenc, que va néixer el 2 de febrer de 1938 a Centerville, a Iowa, és un cantant molt apreciat en les seves interpretacions, com us dèiem, d'òperes de Wagner, però també de Verdi. Intèrpret que tant ha estat famós per les seves interpretacions operístiques com també pels seus concerts i recitals. Afroamericà i molt conscient de les limitacions que ha tingut el seu poble, la seva comunitat, a l'hora d'obrir-se camí, però sempre amb la humilitat dels més grans, i un home amb una gran pulsió per obres benèfiques, amb una bondat que va demostrar també davant dels micròfons de Catalunya Música quan el vam entrevistar, era net d'esclaus, o és net d'esclaus, i va entrar a la Universitat d'Iowa no pas per estudiar cant, sinó psicologia. Va ser allà on va començar a cantar en el cor universitari i va cridar l'atenció de Charles Kellys, que el va animar a continuar aconseguint beques i ajuts perquè prosseguís els estudis de cant fins a arribar a la prestigiosa Juilliard School de Nova York. L'any 1964 va traslladar-se a Europa, en concret a Berlín, on va debutar en el paper de Ramfis en una representacions de la Ida de Verdi a la Deutsche Oper, on va tenir una molt càlida recepció. El 1978 seria un any fonamental per a Simon Estes perquè va cantar un dels papers que millor definirien la seva carrera, el seu estil i la seva particular manera d'interpretar Wagner, no des de l'heroisme, sinó des del patetisme. Aquest paper no va ser altre que el de l'holandès en unes funcions de l'holandès errant de Richard Wagner, ni més ni menys que el Festival de Bayreuth amb la direcció escènica de Wolfgang Wagner. Va ser el primer home afroamericà en haver cantat al Festival de Bayreuth, perquè la primera dona afroamericana havia estat Grace Bambry, la mezzosoprano nord-americana, que l'any 1961 havia debutat com a Venus en un Tannhäuser coprotagonitzat per la nostra Victòria dels Àngels, per Wolfgang Wingassen i per Dietrich Fischer-Dieskau. Ara escoltarem precisament el monòleg de l'holandès en el primer acte de l'òpera de Richard Wagner. Primer acte perquè, tot i ser una òpera que no té pauses entre els actes, especialment a partir de la segona versió que va realitzar Wagner, és en aquest primer acte, com dèiem, que té lloc el Die Frist ist um, que canta l'holandès per explicar-nos el relat del seu tràgic destí. Sentirem una gravació de 1984 dirigida per Heinz Fricke davant de la Staatskapelle de Berlín. És la veu de Simon Estes.

L'intens, dramàtic i gairebé podríem dir patètic monòleg de l'holandès Die Frist ist que canta aquest holandès, aquest capità fantasma del vaixell no menys fantasma, el Der Fliegende Holländer de Richard Wagner, amb la veu inconfusible de Simon Estes, en aquesta ocasió acompanyat per la Staatskapelle Berlin dirigida per Heinz Fricke en una gravació de 1984. L'altre gran paper wagnerià que ha abordat Simon Estes al llarg de la seva carrera ha estat el de Wotan, de la tetralogia, el déu pare dels déus, pare també de les valquíries, i que Simon Estes ha cantat en molts teatres, entre d'altres el Gran Teatre del Liceu, on, per cert, també ha cantat l'holandès. Una veu, la de Wotan, o la de Simon Estes, volem dir, al servei de Wotan, d'accents també patètics i amb aquesta pulsió cap a aquest amor patern, en aquest potser únic moment de tota la tetralogia en què Wotan mostra el seu cantó més humà, més humanitzat i més procliu a l'amor absolut que sent cap a la seva filla Brunhilde, la valquíria preferida del déu dels déus. És el comiat de Wotan amb la veu de Simon Estes que sentim novament amb l'acompanyament de l'orquestra de la Staatskapelle de Berlín dirigida per Heinz Fricke en una gravació de 1984.

El comiat de Wotan a la seva filla Valkyria, el moment en què el déu dels déus acomiada la seva Valkyria preferida encerclant-la amb un anell d'or propiciat per Loge, el semideu del foc, per tal que tan sols aquell que no conegui la por traspassi les flames i així arribar fins al cos de Brunhilde. Aquest no serà altre que Siegfried, tal com anuncia Wagner convenientment amb la insistència sobre el seu leitmotiv. Era la veu de Simon Estes amb acompanyament de la Staatskapelle Berlin dirigida per Heinz Fricke en un enregistrament de l'any 1984. I si Wagner és un dels compositors més, podríem dir, escaients a la veu i al tipus d'estil interpretatiu de Simon Estes, també ho és el Verdi d'aquells papers de basso cantante, per no parlar també del Perseguir amb òpera alemanya, del Johanan, el Joan el Baptista, de la Salomé de Richard Strauss. Centrem-nos, però, en Verdi, perquè papers com el de Macduff, del Macbeth, el Felip II, del Don Carlo, han estat també altres papers que han marcat Simon Estes i que l'han fet un dels cantants més sol·licitats en teatres d'arreu. De fet, ell va cantar, per exemple, al Metropolitan de Nova York, una recordadíssima Aïda, televisada a tota la nació, al costat ni més ni menys que de Leontine Price. Però també papers com el titular d'Àtila han estat suficientment rendibilitzats per Simon Estes, a qui ara sentim precisament en un àrea del personatge d'aquesta òpera risorgimental de joventut, per entendre'ns, de Verdi, el Uldino Uldin mentre gonfiar-si l'ànima, amb acompanyament de la Filharmonia Orquestra dirigida per Gaetano Longo en una gravació de 1988.

Mentre gonfiar-s'hi l'ànima d'Àttila de Giuseppe Verdi amb la veu de Simon Estes i l'acompanyament de la Filharmonia Orquestra dirigida per Gaetano Lungu en una gravació de 1988. Sentim ara també Simon Estes en un altre personatge per a baix d'una òpera de Verdi com és el Simon Boccanegra, en aquesta ocasió el recitatiu Estel Estremo Adio i l'àrea Il Lacerato Spirito, novament amb la veu de Simon Estes i l'acompanyament de la Filharmonia Orquestra dirigida per Gaetano Lungu en una gravació de 1988 en què la flexibilitat de la veu de Simon Estes amb aquesta característica de basso cantante es mostra a la perfecció en aquesta àrea del pròleg de l'òpera verdiana.

El pobre Fiesco de Simon Bocanegra amb aquest Il lacerato spirito, l'esperit ferit del pròleg d'aquesta òpera de Verdi amb la veu de Simon Estes, un gran intèrpret del paper, evidentment, de Felip II del Don Carlo, que sentíem a l'encapçalament del programa, del que recordem el seu final.

I aprofitem el fermall d'or per reprendre, recapitular amb òpera alemanya i en concret la interpretació extraordinària de referència del monòleg de l'holandès. Amb aquest passatge, a tu et pregunto, beneït àngel de Déu, que vas posar les condicions de la meva salvació, he estat desgraciat, joguina de les teves burles, quan m'anunciaves la redempció? Un passatge en què aquest accent patètic que sap posar de manera magistral Simon Estes es posa al servei del text i de la música del monòleg de l'holandès, el protagonista absolut del que és la quarta òpera de Richard.

Simon Estes, en aquesta tarda l'òpera que hem fet possible la sintonia de Catalunya Música, Oriol Pinart a la sala de màquines i davant dels micròfons qui us ha parlat amb molt de gust, Jaume Radigales. Gràcies per la vostra atenció i sigueu feliços.

0: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.
1: Ei, eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
0: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
3: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
1: Oh, Fixa't com sona...
0: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui ens acompanya l'Orquestra Simfònica de Vojvodina, que, dirigida per Giuseppe Mengoli, ens oferirà el doble concert per violoncel, percussió i orquestra del compositor serbi Nevojsa Jovan Zivković. I a la segona part, una de les sinfonies més estimades de tot el repertori, la primera de Johannes Brahms. Aquest concert el van registrar la Ràdio Televisió Sèrbia el juny del 2025 a la sinagoga de Novi Sad, a Vojvodina, la regió autònoma al nord de la República de Sèrbia. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El protagonista de la vetllada, Nevojsa Jovan Zivković, ha estat aclamat per la crítica com un dels artistes de marimba i percussió més singulars i expressius de l'actualitat. Durant les tres últimes dècades ha influït en l'escena internacional no només com a intèrpret virtuós, sinó també com a compositor, perquè les seves obres s'han convertit en estàndards del repertori contemporani per marimba i percussió. Una de les últimes composicions de Nevojsa Jovan Zivković és la que ens ofereix avui ell mateix, al costat del violoncel·lista Ivan Zendetsky. És el doble concert per violoncel, percussió i orquestra, un encàrrec de la Filarmònica de Belgrad que va estrenar el reconegut violoncel·lista Kian Soltani a la capital sèrbia el gener del 24, al costat de la percussionista de l'orquestra Aleksandra Schuklar. Sentim ara com sonen els tres moviments d'aquest doble concert per violoncel, percussió i orquestra de Nevojsa Jovan Zivković. Ens acompanyen Ivan Zendetsky, violoncel, el mateix Nevojsa Jovan Zivković a la percussió i l'Orquestra Simfònica de Vojvodina sota la direcció de Giuseppe Mengoli.

Fins aquí el doble concert per violoncel, percussió i orquestra del compositor serbi Nevojsa Jovan-Zipković, autor que ha influït significativament en l'escena internacional de percussió com a intèrpret i compositor. El mateix Zipković era a l'escenari de la sinagoga de Novi Sad, que ha tocat la part de percussió al costat del violoncel·lista Ivan Zendetski i de l'Orquestra Simfònica de Vojvodina sota la direcció de Giuseppe Mengoli. A la segona part, Mengoli dirigeix la primera sinfonia de Johannes Brahms, obra que el músic alemany va presentar a un públic impacient quan ja tenia 42 anys. Ara ens pot semblar normal, però en aquell moment era relativament tard, sobretot si tenim en compte que Beethoven a la mateixa edat havia acabat la vuitena i Haydn ja anava per la meitat de les més de 100 que va compondre. Però és que Brahms era extremadament autocrític, havia de revisar obstinadament cada nota que posava al pentagrama. I a més, sabia que la primera sinfonia es percebria com el seu manifest d'artista. Va haver de fer front a la pressió generada per l'expectativa dels amics i del públic en general, que esperaven que Brahms, com a continuador de l'herència de Beethoven, escriuria una sinfonia d'extrema dignitat i profunditat intel·lectual, una expectativa que Brahms sentia que no era capaç de satisfer tenint en compte la reputació de Beethoven. Per tant, es va acostar al gènere simfònic amb molta prudència. Brahms va acabar la primera sinfonia el 1876 i quan es va estrenar a Karlsruhe tothom afirmava que la música europea s'havia enriquit amb una nova joia. Efectivament, Brahms hi recull l'herència de Beethoven que admirava, però fins a cert grau també la va limitar per l'ombra que li podia fer. I per això pot trobar un llenguatge personal que desenvoluparia amb èxit en les tres sinfonies posteriors. Al cap i a la fi, les quatre sinfonies de Brahms s'interpreten molt sovint i encara a dia d'avui en podem descobrir enormes qualitats, a més de les habituals, senzillesa aparent, intensitat emocional i gran força comunicativa. Tot el primer moviment, indicat un poco sostenuto allegro, és d'una gran expansió dramàtica. Els dos moviments centrals, Andante sostenuto i Un poco allegretto e grazioso, presenten l'altra cara de la moneda brahmsiana, lirisme i expressivitat exaltada. I l'últim moviment, Allegro non troppo, recupera el caràcter tràgic i heroic del primer amb un tema que recorda l'Oda a l'alegria de Beethoven i que es transforma cap al triomf, l'alliberament i el confort. Aquí tenim la meravellosa Sinfonia número 1 en do menor, opus 68 de Johannes Brahms, a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Vojvodina sota la direcció de Giuseppe Mengoli.

S'acaba aquí la sinfonia número 1 en do menor, opus 68 de Johannes Brahms. Amb aquesta primera sinfonia, Brahms va demostrar clarament que la forma sinfònica clàssica es podia continuar desenvolupant dins l'expressió romàntica. Avui ens acompanyava l'Orquestra Simfònica de Vojvodina, que, dirigida per Giuseppe Mengoli, ens ha ofert el doble concert per violoncel, percussió i orquestra del compositor serbi Nebojša Jovan Živković, i a la segona part, la primera.

0: vulguis i quan vulguis.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, us convidem ara a sentir una fogosa obra de joventut de Georg Friedrich Händel. És el Salm Dixit Dominus, que sentim en la interpretació del conjunt La Nuova Música, dirigit per David Bates.

0: Amb aquest efusiu amén s'acaba el salm Dixit Dominus, obra de joventut de Georg Friedrich Händel, que hem sentit interpretada pel conjunt La Nova Música, que dirigeix David Bates.
1: Catalunya Música.

0: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría. On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.
1: Catalunya Música.

0: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.
1: Amb molt de gust us saludem a l'hora de començar un nou capítol de Sonoritats a Catalunya Música, disposats a acompanyar-vos durant la propera hora d'emissió amb la selecció musical que ja tenim preparada, feta, com sempre, a partir dels últims enregistraments d'autors i intèrprets catalans. Comencem amb noves músiques, Nuove Musiche, que és el títol de l'últim disc del tiorbista Xavier Díaz Latorre, que ha convidat el cantant Furio Zanasi a interpretar aquestes músiques de Giulio Caccini i de Heinrich Capsberger. Dos compositors que en el seu temps van suposar una autèntica revolució estètica en la música del seu moment, sobretot arran de la seva promoció de la intel·ligibilitat del text que situa al centre la melodia, sempre que aquesta porti un significat expressiu i redueix l'acompanyament a un baix continu discret. És el que s'anomenava l'sprezzatura di canto, una manera de cantar lliure, semblant a la parla i de forma retòrica, com va imaginar Caccini, com dèiem, i també la Camerata Florentina. Música, doncs, del primer barroc que il·lustrem a continuació amb la següent, Sferraina i improvisació sobre la Collazione.

Hem sentit un fragment de l'últim disc del tiorbista Xavier Díaz Latorre i el cantant Furio Zanasi, Nuove Musiche, Noves Músiques, el títol que es donava en l'època a les composicions d'autors com Giulio Caccini o Heinrich Kapsberger, els dos en els quals fixen l'atenció aquests dos músics dels nostres dies. Atrets, sens dubte, pels canvis estètics radicals que van suposar les innovacions de Caccini i de Kapsberger a la música del primer barroc. Ara seguim endavant amb música estrictament vocal gràcies al Cor Pedrell, que ens porta un disc dedicat íntegrament a arranjaments de poemes de Joan Salvat Papasseit, amb motiu del centenari de la mort d'aquest poeta que es va escaure l'any 2024, el cor va dissenyar un concert monogràfic que ara ha adoptat també forma de disc. En total són 12 musicacions per cor de 12 poemes signades per compositors contemporanis com Carles Prat, Gerard López, Xavier Sans, Xavier Casademunt o Xavier Pastrana. Són només alguns d'aquests compositors. A continuació sentim el tema Paisatge.

Aquest era el paisatge que descrivia el poeta Joan Salvat Papasseit en els seus versos i que ha interpretat el cor Pedrell en aquest disc dedicat íntegrament a arranjaments musicals de diversos poemes de Salvat Papasseit. Porta per títol justament Cantem Salvat Papasseit i és fruit d'un concert monogràfic que de fet es va dissenyar amb motiu del centenari del traspàs del poeta l'any 2024. Aquesta era una interpretació, doncs, recordem, del cor Pedrell que dirigeix Esteve Costa. I seguim endavant ara amb una proposta de la violinista Cristina Prats, que ha debutat en solitari amb un disc titulat Spiritillo Mediterráneo i que recull música dels segles XVII i principis del XVIII de diverses cultures del Mediterrani. S'inspira, doncs, en Il Spiritillo Brando d'Andrea Falconieri. Aquest terme, aquest Spiritillo, que podríem traduir com un esperit entremaliat i animador, com a metàfora de la imaginació barroca, i és que en el disc, en les composicions d'autors com Falconieri, Mateis, Sanz, Múrcia, Nebra, Viver, Rebel o Vivaldi, hi coincideix tot el virtuosisme italià, el foc rítmic espanyol i l'elegància francesa. Són arranjaments propis, doncs, de la mateixa Cristina Prats, acompanyada dels seus col·legues en aquest disc Spiritillo Mediterráneo. Ens sentim com a mostra un tema que porta per títol Nasce la pena mia.

Spiritillo Mediterraneo, de la violinista Cristina Prats, que ha debutat en solitari amb aquest disc que recull música de diversos compositors dels segles XVII i primers anys del segle XVIII que tenen en comú la cultura mediterrània. Seguim endavant, ara retrocedint encara una mica més en el temps. Ara ens situem entre els segles XIII i XIV, amb motiu del 800 aniversari de la mort de Sant Francesc d'Assís, una de les figures més universals de la història occidental. Aquesta és l'efemèride que ha inspirat el disc que sentirem tot seguit, San Francesco, Giullare di Dio, de la capella de ministrers que dirigeix Carles Magraner. El missatge de pobresa, fraternitat i amor a la creació de Sant Francesc d'Assís ha inspirat ja prèviament molts compositors, com els que Carles Magraner i la capella de ministrers seleccionen en aquest disc. Sentim com a mostra el següent Magnificat.

0: Hem sentit un magnífiquet recollit en el disc San Francesco Giullare di Dio de la capella de ministrers que dirigeix Carles Magraner. Un disc que té per objecte celebrar el 800 aniversari de la mort de Sant Francesc d'Assís, una de les figures més universals de la història occidental, venerat no només per la tradició catòlica, sinó també per comunitats protestants, ortodoxes i fins i tot no cristianes, que tenen en comú el seu missatge de pobresa, fraternitat i amor a la creació. Música que avui ens du fins més o menys a l'equador del nostre temps, a les sonoritats de Catalunya Música.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets del país a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
0: Reprenem el fil d'avui a les sonoritats de Catalunya Música amb una cançó de la compositora Lluïsa Casagemas. La cantant Maria Teresa Garrigosa ha enregistrat una selecció de les seves cançons d'aquesta compositora que va viure entre 1873 i 1942 i que ella defineix com la que va tenir més ressò internacional de la seva generació. Autora d'un catàleg ampli de més de 300 obres de diversos gèneres, formada al Conservatori del Liceu, també és l'autora, doncs, de cançons com la següent Barcarola, que data de l'any 1925.

Maria Teresa Garriosa, soprano, i Esther Vela, al piano, han interpretat aquesta barcarola de Lluïsa Casagemas, la compositora, que és el seu objecte d'estudi en un dels últims discos del segell La Mà de Guido, que recull fins a 23 de les cançons d'aquesta compositora, autora d'un catàleg amplíssim, ho dèiem abans d'aquesta audició, de més de 300 obres en tots els gèneres. Seguim endavant ara amb una altra intèrpret femenina, en aquest cas Carol Ruiz, la pianista catalana establerta de fa anys als Països Baixos, des d'on ens arriba la segona part del projecte titulat Mompou en Mor. Aquest segon disc, doncs, Mor, Mompou en Mor, que continua una iniciativa que ja va presentar fa uns anys, conté música no només del cèlebre pianista i compositor barceloní, sinó també de Pau Casals, de Modest Serra, de Manuel Blancafort, d'Agustí Grau, de Joaquim Serra, de Xavier Gols i de Ricard Lamot de Grignon. De tota aquesta àmplia selecció, nosaltres n'hem triat a continuació el següent poema de bressol, música de Pau Casals.

Música de Pau Casals en aquest poema de bressol que interpretava Carol Ruiz, una pianista catalana establerta als Països Baixos, que ha seleccionat aquesta, entre moltes altres músiques, per a la segona part del seu projecte Mor, mon pou, en mor. I és que, a banda de Montpou i a banda de Casals, altres compositors que podem trobar en aquest disc són Blancafort, Joaquim Serra, Xavier Gols, Ricard Lamote de Grignon o Agustí Grau. I ara encarem ja la recta final de les sonoritats d'avui a Catalunya Música amb un disc que ens porten Ariadna Savall i Peter Utland Johansen. En la seva faceta de cantant s'acompanyen de l'orquestra Die Freitags Academy, que dirigeix Caterina Suske, en la interpretació d'una selecció d'àries d'oratoris de Purcell i Handel, que tenen en comú el cant a l'amor. Aquest amor universal que du a Ariadna Savall i a Peter Utland Johansen a titular aquest disc If Love's a Sweet Passion, si l'amor és una dolça passió. Sentim, doncs, d'aquesta selecció la següent ària Se Pietà di Me de l'oratori Giulio Cesare de Georg Friedrich Händel. És la veu d'Ariadna Savall i l'orquestra Die Freitags Academy.

0: Ariadna Savall cantava l'ària Se Pietà di Me de l'oratori Giulio Cesare de Händel, acompanyada de l'orquestra Die Freitags Academy que dirigia Caterina Susqué en aquest enregistrament que forma part del disc If Love's a Sweet Passion. Un disc en el qual, ho dèiem abans de l'audició, Ariadna Savall i Peter Udland Johansen canten una selecció d'àries d'oratoris de Händel, però també de Henry Purcell, dos compositors que han escollit perquè tenen en comú, entre molts altres, i també juntament amb altres autors, evidentment, el seu tractament de la mort. Aquesta és la música que avui ens du fins al final de les sonoritats a Catalunya Música. Com sempre, ens acomiadem desitjant que la nostra selecció d'avui us hagi agradat i convidant-vos a fer-nos companyia també en la nostra pròxima edició, que serà ben aviat i, com sempre, en aquesta sintonia. Fins llavors!
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.

A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

tots tenim llocs que trobem a faltar. La nostàlgia evocadora de paisatges és la protagonista de l'últim disc de la compositora nord-americana Holly Kenniff, que inclou tracks com aquest, Carve the Ruins. La natura pren la forma d'una arpa amb Alondra Maineth i Ventus.

la lírica dels islandesos Sigur Rós inspirava els 12 Ensemble, conjunt de 12 instruments de corda que glossava el track que senties, Fljótavík, de textura creixent i que finalment respira. Everything és el títol del track que arriba ara, una proposta d'imatges futures i ressons passats del productor Max Cooper, remesclada pel japonès DJ Nobu.

L'imaginari de David Bowie viatja fins a territoris translúcids i nocturns gràcies a una col·laboració a tres, la del productor Alvan Otto, Martin Gore, membre de Depeche Mode, i l'artista sonor William Basinski. Un track titulat Subterraneans, que obre la porta a les reminiscències jazzístiques del britànic Alfa Mist. Això és Mulago.

Des d'Itàlia, veus que apel·len al record que retorna. Senties Bad Year, de Wicked Expectation, en una remescla del productor de Texas, Six Missing. La veu ressona també al track que arriba ara, The Seal Lullaby, d'Eric Whitaker, amb el conjunt Butch's Eight. Tendresa.

capes de significat superposades creant un collage sonor dens però emotiu alhora. El trio Aufgang i Good Generation, un tall que senties en la remescla de Team Ghost. I del maximalisme a la simplicitat aparent dels loops, arriba el projecte Clary Loops i Hiding, una composició de Gareth Brooke.

Un gir més a l'espiral. El llenguatge del house i el techno s'uneixen a la voluntat d'experimentació en aquest tall, The Clearing, que signa el productor suec Hans Berg. Sonoritats electròniques fragmentades que bateguen i et condueixen al final del camí. The End, de Sybil Byer. Històries amagades al calaix de la memòria.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. T'has preguntat quins són els directors musicals més influents de l'actualitat? Els homes clàssics dediquen la setmana a 5 grans mestres que pots veure dirigir en les principals sales del món.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la 1 del migdia, a Catalunya Música.
4: La manera de presentar-ho crec que podria canviar molt. No hi ha això de fer rock and roll de Vivaldi o vestir-se un poquet més desenfadat. No, és que nosaltres presentam d'una manera sincera i tranquil·la la música clàssica, perquè jo no crec que Beethoven o Schubert o Bach siguessin tan rígids o tan quadrats. És veritat, el que fem és difícil, tenim que estar molt concentrats, però jo crec que també la manera de parlar, la manera de ser, la manera de presentar-se, de pujar a una escena, podria canviar un poc. Jo provo de fer-ho així.
0: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Lina Turbonet.

Som a la sintonia de Catalunya Música i ara continuem sentint la sinfonia número 103 en mi bemoll major, el redoble de timbal de Franz Joseph Haydn, en la versió dels London Classical Players que dirigeix Roger Norrington.

0: Fins aquí la sinfonia número 103 en mi bemoll major, el redoble de timbal de Franz Joseph Haydn. N'hem sentit la versió dels London Classical Players dirigits per Roger Norrington.
1: Catalunya Música.
2: L'enregistrament amb el qual continua avui la nostra programació és de l'any 1950. El protagonitza el pianista Wilhelm Kempff i el que interpreta són els tres intermezzos per a piano opus 117 de Johannes Brahms.

0: Wilhelm Kempff era el pianista que interpretava en aquest enregistrament del 1950 els tres intermezzos per a piano opus 117 de Johannes Brahms.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Us convidem ara a sentir el Requiem en sol menor Cantato Secondo, l'usança veneziana de Benedetto Marcello, en la versió de diversos solistes vocals, la Testis Chorus i l'Acadèmia de Limusici, sota la direcció de Filippo Maria Bressan.

0: diversos solistes vocals amb la Testis Chorus i l'Acadèmia degli Musici, sota la direcció de Filippo Maria Bressan, ens han ofert el Requiem en sol menor cantat segons l'usanza veneciana de Benedetto Marcello, obra composta entre els anys 1728 i 1733.
1: Catalunya Música.

Sentirem a continuació música de Mozart, el seu concert per a trompa i orquestra número 4 en mi bemoll major Kegel 495 és el que interpreta el trompista Teuns van der Zwart i l'Orquestra Barroca de Friburg, dirigits per Petra Mulliens.

0: Interpretat pel trompista Teuns van der Zwart i per l'Orquestra Barroca de Friburg, sentíem el concert per a trompa i orquestra número 4 en mi bemoll major, Kegel 495, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Continuem la programació de Catalunya Música ara amb el compositor de Balaguer, Joan Pla, compositor que va viure al segle XVIII i que va morir a Stuttgart l'any 1775. D'ell sentim la sonata per a dues flautes número 6 en sol major. Ens acompanyen Marco Brolli i Joan Bosch Traversos.

Presto, andante i minuets són els moviments d'aquesta sonata per a dues flautes número 6 en sol major del compositor Joan Pla. Sentíem Marco Broli i Joan Bosch.

0: Catalunya Música.
1: La sonata per a violí i piano número 2 d'Ernest Bloch es coneix amb el sobrenom de Poema Místic. És la sonata que us oferim a Catalunya Música tot seguit, interpretada per Latika Onda Rosenberg al violí i Avner Arad al piano.